0: a dins del seu, dins d'aquesta etat, molt gran, i era també convidat pescador, va armar una barca, amb un que li de... era un client que feia de patró, Malek, li deien ell. I va anar de patró, anava feia 3 mesos, amb el Portuc, i jo li dic, per dir-li, com que jo feia feina molt dins de seretat, sempre, i jo m'acompanyia, en Verduc tenia pèrdues. El jornal del Duc era... Però bé, bueno, anava mantengut. I vaig pescar els 3 mesos que ell venia, i llavors, si bé, tornava a partir jo. Ell feia 3 mesos d'estiu, i jo llavors venia quan se n'anava, que havia acabat, se tornava a seguir el meu rumbo. Però si bé, llavors també me'ls dedicaven avui, diuen que ja no ho volen, a cercar els Tots Sants. I caçar tors, amb la gent, tothom anava a caçar tors. Me ficava a les 6, com feia en general, segons on caçaven. Anava allà i tenia, havia triat Collbomba, que feia feina, i cuinava doblers. Però llavors venien els esclavesans i allà guanyava doblers. Perquè cada dia, la temporada aquella, tenia una cistella que anaven 10 quilos d'esclavesans i si veus que era molt, però bueno, quan t'omplies la cistella cada dia d'esclavesans. Llavors tenia un mobilet, i anava a caçar els tors, i el vespre, quan devia... a migdia havia de dinar, m'aixugava, me canava el remull de la banyadura, de la marina, cercant els clasans, llavors no duia ni volta ni roba d'aigua. I allò feia foc, m'aixugava. I allò me'n tornaven els tors. I quan ja eren el darrer tors, t'agafava el mobilet, tac, a Ciutadella. I a Ciutadella cada dia me venien unes... els esclavesans cada dia, perquè els esclavesans de per aquí són molt bons. Els tramuntans no són tan bons, no. I cada dia me venia a ser... els esclavesans que li duia. I el vespre em tornava allà, i quan era allà, cobrava. I cada dia, en aquell temps, duia prou de 700 pessetes cada dia. 600 i pico. Entre els tors i els esclavesans, però sobretot les cistelles d'esclavesans. I aquella temporada feia molt doblers. I cada dia, amb el mobilet, a Ciutadella. I quan arribava a sa casa, a les 10 del vespre. Perquè quan caçava, fins que passaven tors, i és un lloc que diu Sant Miquel, allà damunt, i llavors a peu hi anava a la carretera perquè fan mobilet i tenia la cistella d'esclavesans penjada a un astre que feia petit. I jo les deieu, quan partia cap a Ciutadella...
1: Vam fer una temporada, i avui no ho sé, però vam fer una temporada que es manobra guanyava el doble que el pagès. El que passa que si estaves enllogat a una finca, menjaves. I si ja eres a casa teva, havies de comprar el menjar. I allà, bueno, si... Jo, mira, ara te diré. Quan me vaig casar, ell vaig fer 2 anys de manobra. Però llavors ella, la dona, sempre m'ha d'anar al camp. Vale. Vaig començar amb 25 pessetes l'hora. I guanyaves d'haver prop de 1.000 pessetes cada setmana. I eres un rei, eres un feliços, perquè amb 1.000 pessetes cuidaves a passar un mes. I avui, què és això? Avui, si no guanyes 1.200, 1.300 o 1.400 euros, i has de pagar un censal o una hipoteca, no pots viure, no, eh?
2: Sà, tu que fas feina, però tot ho entregaves a que teva, eh? I llavors no tenia res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot. I no havia res. Que, i tampoc no podies... Bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers perquè haguéssim de fer l'estona allà els diumenges. Els dies que plovia, o sap, si no, a fer voltes pel carrer i poca cosa més.
3: Tal vegada encara, perquè m'agradava per mi molt, la insa, pesant de que tinc les espaldes fetes molt bé, vaig xalar molt, una lavanderia. Les màquines també me'n record perquè tenen una ninotxa que penjaven en sols en el de sol i allò corria i anava baix. I un dia me diu, el refe diu, avui vindran totes les governantes de tots els hotels de Menorca a veure perquè ets qui penges més llençols. I això va. I te dic que a pesar de ser la feina, perquè allò eren un carros, avui en dia, ara hi ha anat una del migjorn, i m'ha dit, Nino, no et sembla de res. No et sembla de res, perquè allò, la màquina t'abocava un carro de llençols i tu els tiraves per poder-lo penjar i a vegades te sortia damunt el cantell i estiraves i salta el cantell. A lo millor era davall tots els carros que n'hi anaven sent dins el carro i quedava. Però era feixuc, era això, però vaig prendre molt dur. A més, tenc amistats molt bones, eh?
2: I de feina, si no, fan de mestre de cases o del camp. I jo, quan era, que encara anava a escola, i llavors, perquè el germà segon se'n va anar a Barcelona, perquè allà hi havia un cosí que tenia un ràpid, i clar, i allà ja tenia feina i va guanyar més i se'n va anar. I llavors, jo en aquesta època, llavors, vaig començar a escola. Hi havia una fabriqueta molt petita, que era com una cotxeria, una cotxeria. Fèiem bisuteria. Sorties d'escola i anava a bisuteria. Això érem uns quantes, si mateix, dones, hi havia un parell de tallots joves, però poca cosa. Sí, també soldaven, llavors hi havia... També soldaven els... Hi havia homes que soldaven, i nosaltres, hi havia de tot, hi havia un parell de màquines i molt de cosa de mà, i vaig fer bisuteria vins, que llavors la van llevar, i bueno, ja vaig comprar un poc de cosa, però com que llavors tampoc no tenies dobles, perquè tot ho entregàvem, no tenia, com ara, no, és que no et sembla de res.
0: Perquè des de l'ego jo era molt dimoni per la feina. Però era base de fer llenya d'aquesta, oliveres, llogastres, per cremar d'estufa i això. I hi havia molta feina de serrar. I jo serrava, i després hi havia un puesto meu, hi havien de posar un home. I jo feia la feina, m'agradava. Però ella era pillo ja. Entonces, i serrar és natural, el verduc. Però si un, el que sigui, si pitges un poquet, es que es tira, que te feixuc. D'allò més se fa a mèdit de normal, després del verduc. I jo era pillo i perquè no hi volia anar. I li pitjava el que a mi que s'enfadava. I n'hi havia un altre home que ho tenia sempre, feien amb ell. I deia, vine aquí, i me deia, vine, aquí, te robic, i anava, jo venga, i xerrava del més bé, però, diu, ui, està tan bo salot, i ell vine, i en els 2 anys de festa amb mon pare, en 2 anys, me diuen, que vols anar als barcarès, i els barcarès un molla petit, a sobre la mà, una fàbrica. I dic, ho diré a mon pare, si ho vol, vendré. I ho vaig dir a mon pare, dic, oh, que m'han dit si volia anar allà. Diu, ves? I vaig anar perquè era fer fàbrica i anava... Allà hi havia tres tintins grossos i serrava i fa llenya i jo ajuda. Era el peon d'una màquina i li donava el material i li llevava perquè hi havia serradors s'ajudant. Jo ja feia peon, era un lot, guanyava unes 50. Perquè jo fos avui, no sé què faria, mestre de cases. La feina que fèiem, i va enganyar molt bé, avui està morta. La reina ja no va. I aquí amb la reina hi va a vegades que vaig dur 10 quilos, i eren 5 duros el quilo. I el jornal eren 6 duros de jornal, els homes. Bé, i allò... I avui això està mort. Ja no hi ha res a fer. A la llenya i carbó i tot això, tot està mort. El que jo llavors feia molt i m'anava bé, inclús els clatassans. Els clatassans em duen de fora, diuen, i des d'aquí no em deixen vendre. Aquí que són els bons.
2: Bé, no és això, però he fet prou anys de tot. Que, després de la bisuteria, t'he dit que vaig anar de camarera allà, de casada ja, perquè tot un dels primers anys sí que vaig fer de bisuteria, pintava, i ara, i llavors aquí, vaig acabar ser un goleador. Sí, s'ha molestat molt, i molta estona, que no volia. Dic, jo me n'hi vaig, i jo me n'hi vaig anar, i ho vaig passar molt bé. Llavors feien la temporada d'hivern, que feien campionats de truc, i si quedaven campions, llavors a vegades anaven a Mó, o venien d'aquí, o d'allà, bueno, si quedaven campions s'ajuntaven, i els temps del truc aquell, havia... perquè llavors eren moltes taules cada dia que feien, que jugaven a truc. I poi, que sempre és, bara, era petitó, però era, no sé, era un puesto que entrava molt la gent, que hi havia un ambient d'amics... I anaven a fer estones matiuns perquè les dones que anàvem a fer el cafè ara és que van començar a venir allà. N'hi ha. I encara anàvem a fer el cafè juntes. Vull dir que no eren amigues meves. Bueno, no eren amigues, sí que ens coneixíem, però no les amigues de nosaltres sortir, per exemple, que allà perquè havia jo. El matí ahir venien a fer cafè. I de llavors vam fer qualque excursió... que me n'anàvem, agafàvem un bus i me n'anàvem totes a sopar un dia a Ciutadella o a Mó. Ens vam fer amigues. N'hi ha moltes que ja... Perquè tot eren homes que anaven allà i jo havia de ser de camarera. Crec que era això, jo que sé. Perquè llavors també semblava que bo, no? Anar a fer de camarera. Però no va passar res. Molt de gent, cremadillos, allà els diumenges, que fan el cafè en conyac, o pues, un gin tònic, o una cervesa, o conyacs, tots els que t'assemblin, perquè... I whisky, això sí, eh? Però... Cubates sí que també en fas, ja, perquè, bueno, que em fa un pot de gin en Coca-Cola, o això, però era lo normal. Molt de cafè també fem, eh? Perquè fem... Començava els matins, cafè i gin.
4: La primera feina que vaig fer va ser de sabater. És a dir, aquell temps, en aquella època, mitjorn, evidentment, no tenia l'activitat turística que té ara, en l'urbanització de Sant Tomàs, i aquí hi havia... un sector, tal vegada un 50% de gent que fa feina, al camp, ja dic que tots els llocs després estaven ocupats, i un altre tant per cent també important, que era la manufactura d'escalçat. hi havia gent, molta gent, que feia feina a casa seva, inclús, amb un quarto, un estudi, tenien la banqueta i la dona els ajudava, si hi havia fills també, i feien feina. No hi havia fàbriques, però hi havia molts de sabaters. Inclús hi havia cases on es reunien un grup de sabaters, com record, Espuntillo, l'Ave Maria, a Cats Aliats, tot això eren cases on no hi havia més que sabaters. La gent anava allà a fer feina, sí. Però ja he dit, no hi havia fàbriques, duen els materials bàsicament de l'O, de les fàbriques de l'O, qualcun de Ciutadella, i aquí es muntava i es tornava a enviar després les sabates fetes. Això em va mostrar un senyor que es de Bec Gomila. El record amb molt d'efecte en aquell home, sí.
2: Teníem un taulell gros i cadires i allà feien tot el manual. Després hi havia un altre quartet més petit i tenien dues màquines que era com, bueno, polidores, li de... I no, jo polia. I després de fer les 8 hores allà, m'unes duen lo de mà que nostra, també. Per, bueno, per tenir més... per guanyar més. Llavors, en aquell temps, guanyàvem per lo que era tota, però va fer moltes hores de feina. I ho duen de Ciutadella, i hi havia s'encarregat d'allà, si volia venir aquí, i llavors hi havia de més cotxe que anava i venia de Ciutadella cada dia, no és com ara, i duen les caixes de la feina, i feien beceroles, i ceniceros, i feien ceniceros, jo encara en guardo un, feien ceniceros, i feien anelletes i gemelos i de tot, i teníem a les taules hi havia com una cosa posada i amb un fil enfilàvem allò que es remela burinada. Fèiem allò, posàvem un de vosaltres, fèiem unes tires i llavors segons una Ciutadella i ho acabaven perquè allà hi havia els banys, hi havia... Però nosaltres fèiem tota cosa de mà. I això es polia també, perquè els ceniceros allò era gros, coses d'aquestes, ho políem allà, era una roda. També hi havia una màquina aquí, perquè llavors va posar una altra... Allò era, hi havia màquines, ja feien més coses. Passaven bé també, perquè... No, i cantaven molt. Cantàvem o xerraven també, no s'hi havien... I si qualcuna feia festa o això, també feien un pot de facetes, eh? Però feien... Que... Ja me'n record. Que nostre feien menta o anís, feien el licor nosaltres, i feien pastissets o rissats, i allò mos en duem allò, i feien un pot de festa quan hi havia una que feia festa. I xerràvem de... Bueno, si sortíem a fer una volta això o allò, quan tothom, crec, però que xerren de nòvios o... Sempre teníem coses armades, però bueno, no. Arrissats són unes galetes que fas amb una màquina i queden amb unes ratxetes així damunt. No sé si li diuen una altra cosa, perquè en el dia també n'hi ha. Però sòlida amb rissats. I era el que fas, perquè no fas gaire cosa. Fas encimades per Sant Cristòfol i... No hi havia res, no és com ara, que tot s'ha enllà de tot. I llavors fèiem això, fèiem res. I jo fèiem el licor aquest.
4: Era paredador, fa paret seca. Es dedicava, després ja, que jo record, ja de més grossot, es dedicava més a picar pedres, a dir, fer escalons... de pedra, de marès, el picava, i tenia una petita empresa, tenia 7 o 8 homes, no sé, una cosa així, me'n record. Només de so, no, era més bé una empresa petitona. I es dedicaven a això, a fer per aixeca, per aquí, per allà, en lloc després, no és com ara, crec que no hi ha cap davant hi ha un o dos de llocs d'esterme que estiguin amb explotació. Després sí que hi estaven, ara estan abandonats, però després pràcticament al camp vivia moltíssima gent, entre pagesos i missatges, molta gent vivia al camp. I ells i el seu ranxo d'obrers es dedicaven a això, a fer parets.
0: Les temporades que no hi ha res, feia llenya, picava, feia de valls, però. La marina, que dèiem. I, en fi, molt allò, el que feia, picava dins la tata, en tot. I tot el que jo feia allà era meu. Allò no era més que rama i mates i coses així. Però amb el picón, el sol, ja tenia un bon jornal. I a més, llavors, quan venia cada setmana, feia una sitja, i la sitja era de romandre de vora cada vespre. Tenia una barraca, i allà menjava, i em cuidava de nit, tant de xucar, tant del cicar, per bussonar la sitja, que la sitja fa un tros fins dalt i posa llenya. Quan se sitja, perquè si esperes que se sitja, que vagis foc, que tu quan comences se sitja, posen foc i dale, que cremi. Perquè tot d'una és el foc no agafa, s'escampa. I has d'esperar que se posen les fumeres perquè l'aire respiri i allà hi posaves un còdol, i quan aquell còdol començava a treure de la bubó que tenia, més hi posava, no la deixava agafar la sitja. Agafar és que quan està calenta i llavors no li dona llenya, després va, buf, agafa. Perquè el foc, el carbó es fa per medi del gas del foc. No hi ha foc, no dins la sitja, només hi ha foc en la rola. I vas posar llenya, entre els alçats, i destapava, tenia una planxa de ferro, llevava la planxa, omplia el forat de llenya, tornava a tapar. Perquè si t'atiboques o esperes que el foc no tingui llenya, el foc fuig. I quan el foc te fuig d'aquell, llavors pega allà on pega, fa un forat a la sitja.
2: Vaig fer bisuteria, llavors pintava. Pintava la bisuteria. A la fàbrica feien uns ceniceros i els pintava, i només els feia jo. Els duen aquí, perquè eren llesos, i jo feia el dibuix i unes papones, que eren unes agues, i també feia els dibuixos amb el pinzell. I els colors, primer fas un i llavors l'altre, i vaig, bueno, el lot ja era gros, sí, perquè vaig tenir el piet, i vaig ser una temporada que no em vaig fer, i llavors, bueno, la cosa ja va anar diferent, i llavors el lot ja tenia més anys, i vaig tenir un nebot que va agafar un bar, i jo li feia mitja jornada, jo, bueno, feia mig dia per home, amb el nebot i jo. I vaig fer molt d'anys de camarera en el bar aquest. I llavors ell es va posar malalt i ho va deixar. I jo no ho vaig agafar, perquè ja estava... Bueno, no és que estigués cansada, perquè jo la veritat és que m'agradava, perquè això que diuen ara molt cansat i... I clar, fas feina d'un menjar diferents i tant si ets Sant Cristòfol que si ets Nadal. Cada dia a fer feina. I llavors ho vaig deixar, jo també, vaig dir, d'hora no, i ell ho va llevar. I llavors vaig anar a fer l'engolidor. I he vist que em vaig jubilar. I s'ha d'haver-ho seguit encara, per allò això m'ho va posar malalt. I ja no vaig tenir excusa per... Vaig acabar, bueno, però ja tenia... Es va posar malalt que jo, el dia que vam fer 60... Jo vaig fer 65.
0: I feien picó amb mi amb allò. Jo m'aixecava, anava, tenia sitge, tot sol, i t'anava de cuidar. Però llavors, quan els dies que eren bons, o quan tal com feia la rama, ja el posava en condicions, feia com el pla de tos, anava fent la rama, i llavors no hi havia un arbre, i llavors feia el picorn. Tirava la rama de dins, i llavors era, servia per estufes, no un pla per estufes. I quan venia que el sol sortia, ja he fet una piconada i fa sortir uns 100 quilos de picorn. I la venia a passar 3 quilos. Veu? I llavors tot el dia, vinga a picar aquí, a fer. Picar no mirava les hores, a fer, a fer. I això va anar així. Perquè la tramuntana és tot el més flac que aquí. Ara, en la carbó, el mateix fer carbó, per fer un quintar de carbó, havia de fer 5 quintars de llenya. I a tramuntana, per fer un quintar de carbó, havia de fer 7 quilos, 7 de sol per fer un quintar. I aquí en 5 ho feies. La llet i tot és igual. No té valor, que té més força.
5: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Posa-hi, Cristian.
1: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
0: Jo també. És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Tornem a ser aquí.
1: Bon dia, tots els dies pot
2: dir bon dia. Bon dia.
1: Això va aprendre ja fa un parell de programes.
0: Ja ho tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
2: El futur.
0: I el futur què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
2: Ens he d'adonar que la seva proposició de l'any nou va ser desapuntar-se del gimnàs perquè no hi anava mai.
1: Massa gasto.
2: No diré noms, però...
0: Clar, però
2: està bé.
0: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra, i acabes anant uns dies i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de bro, en el gym avui farem unes sentadilles amb unes mancuernes, saps?
2: Bro.
0: I clar, jo vull xerrar amb vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
2: Xerrar bé, està bé, sí. Perquè el gimnàs es valora, això. Sí,
0: clar.
3: Sí, molt.
0: Jo crec que del que més es valora.
1: El nivell lingüístic del gimnàs és...
0: Sí, sí.
2: Bueno, no ho sabem perquè no hi anem.
0: No hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs.
2: No, mai. No.
1: Jo esport dins un lloc tancat. On fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
2: Jo anava a la piscina, sí, però després no.
0: Suggerent no ho és, però s'ha de fer.
2: S'ha de fer, és molt, sí.
1: Sí, anava a fer una petxanga a futbol, anem a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
0: no,
1: si és per tu,
0: no,
1: aniria
0: no, no,
1: a bàdminton.
0: No, són de bàdminton.
2: Comença a tenir d'atge.
1: Aniria a jugar a bàdminton.
0: No volem.
1: Però en el gimnàs...
2: No, en el gimnàs no.
1: En el gimnàs no. I d'organitzar una partida de bàdminton.
0: Perfecte.
2: Jo no puc tenir tennis. T'he d'anar al gimnàs. Sap greu, davant l'os. Uf, quin greu, com ho sap.
0: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
2: Sí, que no dic germà.
0: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
1: hermano, pany. Hermano.
0: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company.
1: Company.
0: O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
1: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
0: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
1: Ai.
3: Saps què?
2: No pot dir res.
0: No, en aquesta secció no es pot dir res.
2: No pot dir
0: res. Aquí jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir, que no podem.
2: Supremacista.
1: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
0: Pes. Ui, és un pes.
2: No m'aixecat pes.
0: És un pes, exacte.
1: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
0: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecam pesos.
2: Germà, anem a aixecar pesos.
0: No, pany.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
0: Pany, anem a aixecar pesos.
1: Pany. Quant de pes aixeques?
0: Exacte. O quants quilos? Al final aixecam quilos, normalment, no? Igualment, penseu que si per cosa haguéssiu d'escriure, penseu que esteroide s'escriu en ves, perquè si escrivim en vam, ho referim a les del Principet, no? Per exemple. Per tant, esteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho en ves. D'acord? Esteroides.
2: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per
0: exacte. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
3: No,
0: primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERCAT, que el TERCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'Escronut, no?
2: Cronut, hòstia! Que...
3: Jo vull saber què és Escronut, perquè
0: Escronut
3: anava a dir que era una espècie de donut.
0: No, és que Escronut era una mescla de croissant i donut.
3: Veus com sí?
0: Veus?
2: Escronut. Com has de xerrar de gimnàs i ja estic xerrant bé. Sí. L'altre pot de torre de llema, sí, sí.
3: No sortim d'aquí.
2: Llema tostada, mos queda, que t'està en blanc, ara.
0: No, però bé.
1: Atenció, s'han menjat dues...
2: No,
0: aquí encara n'hi queda.
1: Bueno, n'hi queda, has de ser vergonya.
3: Jo no entenc de vergonya.
0: La qüestió, que el TERCAT... Una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercal es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
2: Ah, sí?
0: Sí. Con i, per
2: Danone.
0: Tant...
2: Eh? Con Danone.
1: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però, aquesta l'has aprendre aquí l'altre dia.
2: Es va.
0: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc. no sé què vol dir, però et vol dir coses.
2: Incorporated.
3: Sí. Tinta.
1: Això, sí.
0: Sí, Inc. ho diuen tinta. No, però bé, no. Per això el Tercat, per exemple, proposa...
1: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
0: Ciclisme de sala.
2: Spinning vol dir ciclisme de sala i estàs registrat.
0: Ciclisme de sala. No. Spinning és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però, clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala, que és això i no és marca registrada. Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres si haguéssiu d'anar al gimnàs, però ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
1: A veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada, tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen, estic esbraonat.
2: Esbraonat.
0: És bo,
1: no? No?
0: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
1: Cruiximent.
0: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però està esbraonat també...
1: Allà ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
0: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera. A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
1: De
0: però no farem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
4: Això és dels anys 80, això no existeix, o sí? O sí?
0: Ui, sí,
2: jo en duc per sonar.
1: En Son Goku en duc. Sí.
0: Jo no vaig a córrer a llarga distància sense una.
4: Te poses braonera?
0: Sí.
2: Jo me'n suposo per fer verbenes,
1: i una cinta per cap, i la braonera.
0: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
2: Mancuernes
0: és com una barra d'aquest empès que agafes i aixeques i baixes.
2: Aquelles que van són corbades.
0: Exacte, és com un pes d'aquest en barra, però petit, d'acord?
2: Que diu, me'n banyes?
0: Manuelles. O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Les que fan el terofil i en barra llarg, una petiteta, d'acord? Les sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb E inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
4: Squat.
0: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
2: Ocupes, squats. Sí.
0: Els squaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb E inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
2: Ok.
0: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta, clar, hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen, això no acaba de funcionar. Jo aquesta
4: no, que aquesta hem de fer una campanya perquè...
0: Però...
2: Dominació d'Àustria.
4: Vaig a fer dominacions.
0: No t'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però clar, ho dius en anglès i queda més bro, no?
2: Queda més bro. Germà.
0: I cool.
2: Cool. Estambul.
0: I això, en principi pres farien servir això. I poc més a dir, vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic en segal, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar, que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no que estic encegat, mida abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
4: M'encanta dominar.
1: A veure, sí, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
0: Al poliesportiu de Mo, perquè jo som molt maonès, i vaig anar de Mo.
1: Bueno, per n'hi deu haver més.
0: Sí, però... També és un tio...
2: Però és més barat, digueu. Ja,
0: jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
2: És més barat allà i vas allà.
1: No, bueno, però...
0: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
1: Jo crec que tu...
0: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
1: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules. Hòstia. Per posar allà centrada. I si no te'ls diuen bé, pues no ets xerris, tio. No és panys, no, saps?
0: Si diré, si cal que em facin un descompte, si no, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
2: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenem mai ens hem punyat de vida.
1: No, jo crec que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
2: Espero que ets oients i oients. Per el que són jo, xaval.
0: Vamos. Jo vull creure que bueno, el percentatge d'oients dia 7 de gener s'anaran apuntant al gimnàs.
1: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessita.
2: Poc torró han menjat, per el que podríem menjar.
1: Sí. Amb una hora duis...
2: Mos fa vergonya. Ara, fa
1: amb una hora en duis dos de torrons sencers.
0: Però són tres.
1: I encara us queda una altra.
4: És de vermell, no?
1: Mira, jo ho recomanaré, bueno, recomana-la tu la cançó, que, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó.
0: Clar.
1: Que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
0: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havíem de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Perquè amb una és en anglès, en català ho escrivim amb una.
2: Fitness.
0: Segons el Tercat.
1: Que te quedi clar amb una S.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tu dama pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversam sobre la ràbia femenina. La ràbia, aquesta emoció que sempre mos ha sigut negada, que no tocava, que les dones quedava lletja i exagerada. I és que tot sovint, veig la mirada masculina, les dones han sigut representades com el màxim exponent de l'abnegació. Aquelles que ho saben resistir tot amb aplom i posen pau en el conflicte dels homes. Però ja tocava poder llegir i veure dins les nostres pantalles dones que perden els papers, que criden, que s'enfaden i ploren desesperadament, sobretot per qüestions sistèmiques que els afecten, en bona part, pel fet de ser dones. D'aquesta idea ha nascut el concepte de Female Rage.
1: El simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Ara, a Ràdio Far, podreu escoltar una selecció de música clàssica.

Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fa. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren i en són.

0: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026, un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre

per a tots els calfreds. Totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall.

0: Vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

m'assembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments, i quan quedi tot sol, pensant tu i amb tanta gent, i per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Burguejades!
2: Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
3: Romania i Hongria.
4: I rimen.
2: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
4: Uau.
2: D'acord?
3: És a dir, que fan saó d'Oporto i anava a posar-la a Romania i Hongria.
2: Exacte, ho pronunciant bé, exacte, ho pronunciant bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
4: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones. Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes
3: coses. Això m'agrada les paraules esdrújoles.
2: Les os que quan tornen, que quan són àtones es pronuncia nu. En català oriental. A vegades jo m'ho perd.
3: En Pedro es llega al matí i pensa
4: en
3: quan les os àtones.
4: Pensa un poc en sis, eh? I posen les os àtones.
1: Porquejades!
5: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ja de més tothom va pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de...

0: hibridau la fotografia documental amb l'art. Volia saber també com aquesta visió més artística del documental i els límits del documental, com la concebeu vosaltres com a artistes personalment?
1: La pregunta
2: del millón. És una molt bona pregunta i és complexa de respondre així ràpid o breu. Per això també tot el diàleg, no? Vull dir, per això mos donem una hora, jo crec, per entrar dins tot aquest tema en profunditat, i una hora pens que se mos quedarà curta també. Però com ho fem? Hi ha diferents maneres, diferents estratègies, no? Però el que sí que te n'adones és que el discurs canònic, històric o de on venim acaba sent limitat, no? I avui en dia, o per posar-ho, contextualitzar-ho a nivell contemporani, no? Un món on tothom està fent imatges, tothom està produint fotografies, aquí ens dediquem a la fotografia, el que fem és cercar noves maneres, noves formes de desenvolupar el mitjà, no? I llavors aquí és on entrem amb aquestes hibridacions que parlam amb el món de l'art, no? Jo sempre faig a modo de broma, però no és cap broma, de que dintre del món de l'art s'entén que hi ha artistes que utilitzen la fotografia. Pues jo penso que nosaltres som fotografies que utilitzem a l'art, no? Sí. Som fotògrafs que utilitzem, fotògraf, que utilitzem l'art, no? Llavors és això, l'experiència creativa, dur-la més enllà, no quedar-nos amb un llenguatge o amb unes formes de fer fotografia que d'alguna manera, en el nostre parer, crec que per tots dos, han quedat d'alguna manera obsoletes, no? O sigui, el llenguatge evoluciona, la forma de parlar, per fer un símil, evoluciona, la forma de desenvolupar la fotografia també evoluciona, i això és aquí és on nosaltres investigam, on nosaltres anem cercant noves maneres d'estirar el mitjà o de portar noves maneres de fer.
1: Però potser la pregunta està una mica fora de lloc, però hi ha alguna red flag o alguna línia vermella que quan es creua ja la fotografia deixa de ser documental i passa a ser art? O ficció, per així dir-ho.
3: És que potser tota fotografia és un constructe, llavors el documental és tan sols un estil. I això ja ho va dir Olivier Lugon en el seu dia, no? Però sembla que no ha arribat a segons quins, no?
1: A la consciència.
3: Quins cercles, sí.
1: Ja.
3: Llavors, si tot és un constructe, no hi ha red flags, no? I el que no és pertinent potser són aquestes categories estanques. Cada projecte vol ser explicat d'una determinada manera. Si tu no cedeixes per aquestes red flags, estàs castrant el projecte. Jo tinc, per exemple, projectes que són tan sols fotografies meves i altres que no hi ha una sola fotografia meva. Per què? Perquè jo ho he decidit, no, perquè la història vols explicar d'aquesta manera. Necessito una foto teva, Lourdes, no la necessito. Una mica així. I bueno, crec que amb el Toni coincidim amb això, de posar-nos al servei de les històries que volem explicar.
2: Sí, és interessant, i hauríem de definir què vol dir documental, què vol dir art, i llavors aquí entrem en un tema, perquè sobretot és un problema de la paraula, no? I aquí entra a fer una...
1: La categorització de...
2: Clar, una relació entre el que expliques amb paraules i el que expliques amb imatges, no? O sigui, la paraula és limitada i les paraules per cadascú signifiquen una cosa, no? Igual les imatges també, però el que deia la Lourdes, no? Quan generes compartiments estancs, quan poses una sèrie de normes que no se poden moure o trencar, llavors és aquí ja estàs constrenyint d'alguna manera i és difícil, no? El que passa que a mi hi ha una definició que m'agrada molt, que documental és allò que s'aferra a la vida i que ens ajuda a entendre la vida, no? Llavors és a partir d'aquí, qualsevol cosa se pot tratar documental, però a mi aquesta base o aquesta línia base me sembla interessant, no? Els projectes que jo me mouen, els projectes que m'agrada fer i m'agrada, bueno, pues estudiar i veure, són aquells que passen per aquí, no? Que t'expliquen alguna cosa, que te fan veure la vida, te fan veure el món d'una manera determinada. I llavors això per jo entra dintre del documental.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bogar a la mar és aplicar el principi de la palanca per fer moure una embarcació. Un sistema dels més antics, que practiquen pobles de tot el món. La boga era el motor d'antany, especialment quan el vent no bufava i les veles anaven tristes. Tenir braços potents a bord era una garantia de poder-se imposar a les incerteses del mar.
2: Època de muda. Capítol 10. Bogant, bogant.

0: Bugants se suposa que van arribar els primers pobladors a Menorca, amb les seves famílies i els seus animals domèstics. Probablement navegaven relativament propers a la costa i feien els trajectes llargs en dia de bonança, sempre tenint a la vista el nou litoral que es volia assolir. Bugant es feien també les guerres marines pretèrites, en aquest cas, coordinant molts de remers per poder travessar grans distàncies i moure's amb rapidesa quan la tàctica del combat ho requeria. Molta gent era esclavitzada o condemnada a les galeres, a remar fins la resta dels seus dies. Una de les claus perquè l'esforç de les mans traslladi amb eficàcia l'energia en forma de desplaçament de la nau rau en que els remers vagin al mateix ritme. Després de l'empenta sobre la superfície de l'aigua, el rem s'ha d'alçar per permetre que l'embarcació rellisqui lliurement, per després tornar-hi tots junts. Però si hi ha rems que entren a l'aigua quan no toca, la barca es frena i l'esforç fet no s'aprofita. A això se li diu popularment enredar la boga. Una expressió que també s'empra de manera col·loquial quan qualcú frena les coses mentre es fa el despistat. A Menorca disposam de 24 anys d'estudis que analitzen amb tot detall la freqüentació de platges, de manera que sabem quines són les que pateixen un excés de pressió humana. I d'ara el govern balear ha dit que vol fer els seus propis estudis abans de prendre cap decisió i que posaran càmeres per fer recomptes i després decidir. Enredar la boga. També el govern ha iniciat un procés que s'alimenta bàsicament de propaganda contractada com a publicitat als mitjans de comunicació, que pretén convocar tots els actors polítics, econòmics i socials de les illes per decidir què s'ha de fer davant dels efectes secundaris indesitjats d'aquesta aposta total per al turisme. Però no es prendrà cap decisió fins a haver recopilat informació que fa dècades que ofereixen els instituts oficials d'estadística. Enredar la boga. Més a prop, el Consell Insular tenen un estudi pagat amb diners públics que diu que a Menorca tenim un 30% d'accés de vehicles al juliol i l'agost. El Consell ha dit que encarregarà un altre estudi sobre el mateix tema. No el tindran fet fins poc abans de l'estiu pròxim, amb la qual cosa no tindran temps de decidir cap mesura concreta. Enredar la boga. I, mentrestant, s'ha aprovat, per via d'urgència, un decret llei que permet fer més aparcaments a les platges, que permet construir de nou a zones d'alt risc, que eximeix grans projectes de la tramitació prèvia d'impacte ambiental, que facilitarà de nou la competència deslleial entre activitats econòmiques, quan l'estament públic juga a aquest joc, cal que la gent s'organitzi, que es fixin els rems als escàlums i que ens disposem a bogar a bon ritme i sense enredar més.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Bon dia.
1: Vale.
0: Bon alegria.
1: Bon dia, tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar-vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, clar. M'he hagut de concentrar molt, no pensis.
2: Composicionalitat.
1: Sí. Això ho dius cada dia, o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
3: És un embarbussament
0: i a
3: tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi és català, és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní, i no és així.
4: Si per... robam per tot.
2: Tot aquestes tàndards és el que xerren Fornells. Agafen allà i agafen.
1: Seria una mescla interessant, no? El que xerren Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
3: És hivern, no és xer.
1: És hivern d'en fora. Web
0: és forneller, no?
1: Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
2: Web és massa llarg.
0: No, a veure, o sigui, és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris, tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a la manida d'enciam, d'acord?
2: És molt saludable.
0: I sí, no, avui duc a més, duc uns quants de...
3: Per les gallines.
2: Ara, toma.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, eh? Perquè no, perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
2: ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
2: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic. I tomàtiga.
2: Tomàtiga, adéu, quina tomàtiga.
0: Clar.
2: Com el club suportes de lo del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtic és lo...
0: Clar, aquestes formes són totes...
2: Tomàtic és automàtic, tomàquet, clar, automàtic.
0: Era un tomàquet.
1: A Mercadales diu automàtic.
2: Exacte, millor també. Però a Barcelona van fer en TV3, no, de tomàtic, de tomàquet.
0: No.
2: No, jo no pensava mai en això, no pensava res.
4: Hòstia,
2: només pensava un poc.
1: Com és que li deien tomàtic?
0: Per tomàtic automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
2: Clar, vols que...
0: Era un tomàtic. Que era un tomàquet automàtic.
4: Hòstia, és que veus conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant... Vaig descobrir gent que quan tu vas sebre se li van creuar a mi el cable.
2: És que ja em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertres, que boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, eh? Perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
2: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O a zones de Mallorca que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.
1: Do o du.
0: Exacte.
1: Cada un diu com vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, eh? Que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
1: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
1: Alacant, pot ser, no?
2: Que bona.
4: Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
1: Alacant, és a dir... Allà, Cosentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren Safanòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir Safanòria, d'acord? En canvi, Carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també... Que
2: la
0: també
2: carota,
0: arriba,
2: la carota.
0: Carota. Carota. Carota. Clar, penseu que Perpinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
4: Aquesta l'hauríem d'adoptar, no?
0: Carota.
2: Sí, ja està, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
2: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no fèiem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte maonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? També la geminada no és correcta.
1: Mallo.
0: Mallo, la geminada no.
1: Mallo.
0: Però en mot la, mot ya, mot lu i mot yu sí que sonen al diccionari.
2: Mot lu.
0: Mot, amb bo final, Amb bo final. Mot lu i mot yo. D'acord? Wow. Igual que també tenim batla amb tela o té ella, no? Dues L's.
2: Es batla.
0: Es batla, tant, però segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure batla amb tela o amb dues L's després,
1: Sí, això hi he pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
1: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's. Però darrerament ho estic veient més escrit amb una. D'acord? Així que tal vegada...
4: Es balla sempre en dues.
0: Tampoc fa falta insistir molt.
4: Es balla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
4: Per importància.
0: Com més n'hi posis,
2: més...
1: Com més L's, més importants.
0: Si es balla, com més n'hi posis...
1: Això m'ho va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres moltes vegades deim pato i dius pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? I ànada, ànara, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
4: Pato Aventures.
0: D'acord?
1: I Paco? Sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
1: Pato, Paco.
0: Paco.
2: Pac.
0: Paco, Paco, que xisco, també.
2: Xisco.
0: I xec.
1: I xec. I xec.
4: No, Paco, era mon pare.
2: A tu era Paco. Aquí jo.
1: Des de partir d'ara ets en Paco.
4: En Paco.
1: En Paco de la ràdio.
2: Paco de Ràdio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que deim bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard. També per influència del francès. D'acord?
1: Que influenciables. Jo trobo que el d'Anna ho hem de recuperar.
0: Sí, jo crec que sí.
1: És molt polit.
0: Jo em recordo molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Anneres. I...
1: Això és una lliçó de vida.
2: Toma.
0: Sí, sí, jo em va a marcar.
2: Quina bella escena.
0: I...
2: Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres deim fiet i ho escrivim en dues L's també, fillet, però també, a part de fiet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant. D'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix mos passa...
5: L'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè si no has de distingir de
5: molt...
0: els infants i les infantes. I sí, clar, claro. Aquí te venen Sofies i...
2: Movides.
0: I companyia, i Helenes, eh? I bé, no, això, també tenim el capvespre, que tant és capvespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, el matí que no és el mateix, el capvespre que és fosquet.
5: De totes maneres, bon dia. Tot
0: el dia. Bon dia, tot el dia.
2: No sé per què preu aquestes paraules.
0: Això ja ho hem après bon en altres programes. Tot el dia, bon dia.
2: Per el sí, que vespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, és vesprada, dir... hora baixa, capvespre, és el mateix.
2: Ja.
0: El tema és
2: fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si I comença vespre? A fer-se fosc, es vespre... Ostres, es vespre me sembla que és a partir de les 8. Però aquí me...
2: A partir de les 8? Però si estiu, a partir de les 7?
5: No diguis hores, no diguis hores, perquè les hores avui en dia... I ja. Ara quan m'ho canviïn l'hora ja...
2: L'han canviat més passat, eh?
5: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: Quan m'ho la tornin a canviar, veuràs.
5: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro d'anar a Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment, això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure amb l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant, podem tirar les formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
4: Clar que sí.
2: Són complexes, clar que sí.
5: Clar que sí. Barcelona. Gràcies, Cisse. Vinga. Per fer-m'ho xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
2: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
5: o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
2: Parlar.
0: Parlar,
5: bueno, però així,
0: és per coses importants.
5: A veure, si avui dubtant, ara... si dubtant Ànnera, no me facis dubtar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
6: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Fané i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa el seu camí.
0: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adolfo.

So on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

0: Here I am at the exact moment in which I try to stay awake. I can say that I have lost sight of the sentence, and that I am dreaming, dreaming in a circular, in random,
1: Es despertar m'ha agafat un poc d'esplegut. M'he aixecat i els ulls m'han quedat dins el cel onílic. I és meu, esperi crític diu que tinc un poc de mal de cap. De tant navegar descalç.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

Don mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

0: caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelva. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega es tenyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.
1: Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Si em treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons i

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Estic pillat, estic ben sonat.

0: I res, també vull ser una creuada de mi llibre.
1: Sí, sí, no has de ser tot fil de ferro, perquè si no trobaràs rovelles, no. Tuomala, no em veus brillar de nou. De bon surt aquest títol?
0: Aquest títol és el disc que jo també present, que està en format vinil, que el cap de rebre, i l'estic ja començant a repartir propuestos, i que en tindran per banda també en els concerts, si voleu, i camisat, i clar, va, teniu un show muntat, fantàstic. No em veus brillar de nou... És una frase d'una cançó, de l'última cançó que es diu Tornant, que és estribillo o alguna cosa així, si algú té alguna cosa semblant d'un estribillo, es diu no em vols brillar de nou, no vols com estic tornant. I és un poc, és rotllo que, bueno, que no és el meu primer disc, n'hem editat un quants, autoeditat un quants. De fet, en tu en tenim un parell en Dalsera, i Power Trip, i Triquinis, i no sé què. No és el meu primer disc, però és la meva tornada a fer temes propis, que fa com a 10 anys que faig temes d'altra gent, i ara pues, m'agrada, tinc ganes de fer...
1: És el teu primer vinil, però...
0: Bueno, els d'Estriquinis va ser el primer. Estriquinis tenim un 10 polzades, sí, però aquest és un 12 polzades, un dels sèrios, un dels bons, i sí que és el primer disc consolidari amb el meu nom, encara que no li vull posar Pedro Sánchez, perquè si no a Google no te troba ningú,
1: clar,
0: perquè surts a la pàgina 13.
1: Me passa jo igual amb José López, pues Joe Mina és més...
0: No comparis José López amb el nom d'aquell, perquè macho,
1: ja me diuen que són toreros si són José López.
0: Ah, sí? Hòstia. Bueno, López es vaig llegir que és el primer, és el cognom en castellà més comú del món, López.
1: Pues mira.
0: I però Pedro Sánchez és la combinació de nom i cognom més comú a Mèxic o alguna cosa així. El que sigui, però bueno, que ja sabeu per què m'ha dit tu, home, que és el meu segon apellido.
1: Exacte.
0: I que estic molt content perquè ara la gent el començarà a pronunciar com toca, perquè tota la vida l'han pronunciat Tumoala, Tamaola, no sé què, i ara pues, ja l'han escrit i el podran pronunciar bé. I això, no em vols brillar de nou, és un poc aquest rotllo. Vull dir que no és que comenci, sinó que bueno, pues, tinc ganes de tornar a brillar.
1: Molt bé. I tant que brillaràs. I tant que brillaràs.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Benvinguts, amics, amigues. En aquest nou programa xerrarem d'himnes. Un himne pot tenir lletra o pot ser instrumental, però sempre és una composició que es fa per lloar alguna persona, una divinitat, un heroi, un poble o un país, una associació, un club de futbol... I a Menorca en tenim un bon munt. Tu ara mateix en penses cap? Idò, dedicarem tot aquest programa a xerrar d'himnes i, com sempre, de curiositats, de xafardejos, de ses cançons i música. Molta música menorquina sempre.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Pres pel matí per marcar la disciplina i amb un vent del nord com un record de com d'imprevisible i feroig és la natura, m'he desplaçat fins a l'Albufera d'Esgrau a Menorca.
2: Al seu costat es va seure tothom, ningú volia perdre-se aquell bo.
1: Avui et celebra la jornada de Let's Clean Up Europe 2024, coordinada per l'Euroregió Pirineus Mediterrani. Una cinquantena de joves del Col·legi Sant Josep de Mó s'han atracat avui a la platja d'Esgrau. També hi han trobat Néctor Pons, Barla de Mó, en Simon Gurnes, conseller de Medi Ambient de Menorca, na Marta Cano, gerent de la Fundació de les Illes Balears Acció Exterior, en David Martínez, director del parc, en Gabriel Bardí, cap del Servei de Qualitat i Educació Ambiental del Govern, i en Jorge Moreno, cap del Departament d'Espais Naturals del Govern. He tingut la sort, quan es m'ho permetia, de poder conversar amb els presents.
3: Doncs soc en Xavier Berrassan, secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, i estic aquí avui mateix a Menorca, a la platja de Sesgrau i amb l'Institut de Mó, intentant netejar les platges que són tan maques però que s'han de protegir. Doncs aquí estem.
4: Ara mateix s'estan duent a terme netejos a diferents territoris, no només a Menorca. Me'n podries explicar un poc aquest fet?
3: Sí, doncs sí, l'Euroregió, m'he volia dir que és un agrupament de regions, de tres regions, Occitània, de Catalunya i de

0: edició a tres territoris, a platges o espais protegits, per conscienciar la joventut, els ciutadans, sobre el respecte i la contaminació que tenim, de veure com podem evitar que les platges siguin contaminades per plàstic, microplàstics. I avui, amb els joves de la zona, el mateix al Parc Natural de Torroella de Montgrí i el mateix a la desembocadora d'un riu a Occitània, hi ha joves que netegen les platges amb l'Associació Regional de Joventut i amb tècnics de parcs o d'espais naturals que correspon a cada un dels territoris.
1: Perquè avui hem vist que hi ha una llarga llista de persones de les institucions, no només de Menorca, sinó Balear, si me'n podries explicar.
0: Per arribar al territori necessitem que ens ajudin la gent que coneixen el territori. Primer, per suposat, el govern de les Illes Balears, que el sector del Departament d'Agricultura i de Medi Ambient estan aquí presents, els agents també, ara mateix de Menorca, del Parc Natural, doncs, que és competència de govern, estan presents perquè estem al seu territori, necessitem que ens ensenyin el que es pot fer, com es pot fer. També l'Ajuntament, perquè estem aquí en el municipi de Mó i l'alcalde i els seus equips estan aquí, i Consell Insular, perquè la competència, tot i que majoritàriament de medi ambient és de la regió del govern, també fan accions mediambientals, de conscienciació de la joventut i també a nivell patrimonial i cultural. Doncs els tenim, Ajuntament, Consell Insular, Govern de les Illes Balears i la regió, tots junts fent pinya, i també les escoles, en aquest cas els docents de l'institut aquí present, que han fet tot perquè vinguin quasi 50 nens d'aquesta escola.
2: Néctor Pons, alcalde de Mó, representa una d'aquestes institucions que va donar suport a l'esdeveniment.
1: Te volia demanar primer de tot si fas moltes visites en aquests centres educatius, perquè com comentaves abans, la conscienciació és clau, ja sigui per activisme, per aquesta gestió de residus que és essencial per la preservació del territori. Estàs molt amb el jovent?
3: Bueno, faig totes les que me demanen, perquè diguem jo, no demanen anar als centres, sinó és una petició que facin als centres, no? Si me la demanen, sempre els faig. El que sí que m'agrada molt és fer les recepcions a grups escolars, a l'Ajuntament, per explicar en aquest cas sobretot el funcionament de la institució, no? El funcionament de la democràcia. Això sí que ho faig sempre que puc, sempre que hi ha una petició, perquè crec que és molt important també, no? Que ells tinguin aquest contacte amb els que en aquest moment representam a la ciutadania, amb el balde, que a vegades pot semblar que és una persona com a molt llunyana, no? I al final és una persona normal i corrent, no? I per tant, jo crec que això és important, aquesta proximitat i aquest contacte de joves en la política i en la gestió del municipi.
1: Perfecte. També te volia demanar que m'ho expliquis un poc això de l'acció reactiva i la preventiva. Creus que encara estem a temps de preservar l'Albufera del Grau, aquest espai natural tan especial que tenim com a menorquins?
3: No tenim alternativa, vull dir, l'hem de preservar sí o sí. La feina reactiva, que és aquesta que fem avui, no? És una feina de reacció a una acció, és a dir, de resposta a una acció. L'acció és el fet que hi hagi residus a la platja. Residus han arribat aquí o algú els ha deixat aquí, i per tant la feina preventiva és evitar que residus arribin aquí o acabin aquí, no? La feina preventiva sempre és molt més eficaç, molt més eficient i molt més positiva en quant a la en el medi ambient, no? Vull dir, lo important és evitar que aquests residus acabin aquí i que no sigui necessari valors de venir a retirar.
2: Aquesta jornada conjunta de sensibilització i recollida de residus a espais naturals protegits per Seura Regió Pirineus Mediterrània ha estat emmarcada dins el programa ambiental Let's Clean Up Europe. Cerca conscienciar a la ciutadania, però sobretot en el jovent, amb la finalitat de reduir la creació d'aquests residus. Amb una activitat preventiva, et cerca que aquests residus cada vegada siguin inferiors. Namarga Sant Pol, amb un gran coneixement intern, ens explica més distesament.
1: Efectivament, estic la persona més activa d'aquesta trobada. Bon dia, qui ets?
4: Hola, jo som Namarga Sant Pol, som la tècnica de Medi Ambient de Servei de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
1: Quin títol més llarg.
4: Sí.
1: I he sentit diverses vegades mencionar el Let's Clean Up Europe. Me podries explicar un poc sobre aquest projecte?
4: Sí, bé, jo duc tot el tema de voluntariat i les Clean Up Europe és un programa europeu de voluntariat i de neteja tant de plàstic

0: platges, boscos, parcs, per voluntaris, i nosaltres aquí a les Illes sobretot tenim moltes escoles que s'apunten en aquest programa, i nosaltres des de la conselleria el que fem és els donem suport de guants, bosses, i també el servei de que, per exemple, gent de medi ambient o això vagin a fer xerrades, un poc d'explicació, i després a les escoles fan les neteges. I és el que hem vingut a fer un poc aquí, juntament amb la regió, el Consell de Menorca i l'Ajuntament de Mó.
1: Te volia demanar sobre el nivell de participació de les escoles, de nivell privat de voluntariats, com has vist que ha anat evolucionant, a aquest interès?
0: Bé, jo duc ara en el servei farà quasi 3 anys i la veritat és que ha anat augmentant. Cada vegada hi ha una evolució de creixement, sobretot escoles, moltes escoles. Nosaltres donem difusió tant a escoles, organitzacions sense ànim de lucre i a voluntaris en general, però és vera que el tema de les escoles i també moltes organitzacions petitones són les que fan aquest tipus d'accions i en general els agrada molt, o disfruten.
1: Vale, i si jo dic, ep, és una cosa que m'interessa, me vull fer voluntària, què puc fer?
0: A la nostra pàgina web, en el punt d'informació de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient, tenim un link que posa bé Les Clean Up Europe i tenim el formulari on us podeu donar d'alta. Allà heu de rellenar el formulari per posar el nom, de quina organització sou, si sou ciutadans, o si és una escola, o si el que sigui. Després, quin dia voleu fer secció, el lloc, el número de participants, i nosaltres ja us posem en contacte amb vosaltres.
1: Perfecte, doncs abans si ho activam i allà estarem. Moltes gràcies, que vagi bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: El director d'Espart Natural de Salbufera d'Esgrau, en David Martínez, tampoc es va voler perdre aquesta trobada.
3: Estem fent una activitat de conscienciació de quins residus podem trobar en la platja, en les dunes de la platja d'Esgrau, per veure què és el que hi ha, perquè a vegades no sabem quantes coses hi ha, quins residus hi ha, i veure un poc quin és l'origen d'aquests residus i sobretot per veure que estem en un parc natural que s'ha de protegir i sobretot per tenir aquesta consciència de que no s'ha de malbaratar el que és els espais naturals.
1: En aquesta jornada d'avui estem mencionant molt la preservació del territori, la conservació. Te volia demanar, en tots aquests anys que han passat, com ha anat afectant aquest pas del temps a Salbufera? Comentàvem que hi ha més arena ara, que potser s'haurà de treure perquè pugui entrar l'aigua i pugui fluir un poc aquest corrent. Me podries explicar aquesta evolució del territori?
3: Pues la evolució del territori és algo natural i és algo normal. Que hi hagi un any més arena o més sorra i un any menys. Jo quan vaig arribar fa 3 anys havia un problema que no havia sorra i ara 3 anys després hi ha molta. Depèn molt de la variació de la mar, del vent, i va canviant. És un ésser viu, la natura és un ésser viu que va canviant-se cada dia. El que sí que he notat durant aquests anys que hi ha cada vegada més gent que vol venir a visitar l'espai natural, hi ha més persones, hi ha més activitats, molt de barcos, caiacs, gent que vol anar en paddle surf, famílies, excursionistes, i clar, fer que aquesta activitat de la gent que vulgui visitar el parc natural amb la preservació del medi és una qüestió que hem de treballar i hem de veure com fer-ho millor. Però sí que hem notat que cada vegada hi ha més gent que vol venir i intentar conservar l'espai és un poc més complicat.
2: Els alumnes del Col·legi Sant Josep de Mó han estat acompanyats per 3 joves de l'Assemblea Euroregional de la Joventut, qui s'han unit als grups escolars i han capitanejat aquesta neteja.
1: Per acabar, només te volia demanar sobre aquests joves de l'Euroregió que hi ha aquí. M'han comentat que són part de la AEJ, l'Associació Euroregional de la Joventut. Com ho pots explicar?
4: Sí, de fet, ens hem adonat 4 anys enrere que l'Euroregió és una institució que ningú coneix. És veritat que els hi costa a la ciutadania saber ja què fa el govern o el Consell Insular. Imagina't parlar d'una Euroregió que agrupa 3 governs. I la idea va ser de dir, intentem que joves de cada territori es trobin i ens facin proposta per dir què podríem fer per arribar o conscienciar la joventut per dir quins són els reptes per ell, quins són les prioritats que necessiten. I hem fet una crida, hi va haver 30 joves l'any passat que es van presentar i aquests joves es reuneixen periòdicament sobre temàtiques i ens fan propostes de millora o de fer accions conjuntes. I en aquest cas, avui, hi ha quatre que hi són presents i van ser una mica associats diverses vegades a accions de medi ambient, de cultura, de promoció de la joventut en acció política o l'acció pública. I aquí estan per conscienciar i ens ajuden que els joves, que són més joves que ells, que tenen 15-16 anys, bueno, pues sàpiguen el que fem o el que podríem fer i que els polítics, que jo represento, senti el que als joves ja agradaria fer, no? Més pot ser cooperació cultural, més viatges, més conscienciació mediambiental. És una mica això la idea, no? Que hi hagi més relació, no únicament institucionals, però també pels joves, com deia aquest matí en el discurs, que són ells que faran el proper alcalde, el proper cap d'empresa, que farà el futur del territori. A menor que el futur ve dels joves que viuen aquí, o que emigraran o que vindran a viure aquí, que sàpiguen on són, de quina cultura fan part, perquè la problemàtica que tenim a Menorca la tenim també a les illes de Mallorca o la tenim al continent, i també la cultura, compartir una cultura conjunta, un patrimoni conjunt, que sigui lingüístic, que sigui econòmic o turístic.
2: Volia demanar també quin futur augures a l'Albufera d'Esgrava.
3: Pues el futur depèn de nosaltres, de si ho estem fent com estem fent fins ara, que estem intentant protegint l'espai, apliquem mesures de conservació i hi ha un equip de persones que estan treballant per la seva conservació, jo crec que el parc natural continuarà a anar a millor, el tema d'evitar els impactes que pugui haver per les persones, però clar, hi ha un tema que no podem controlar, que és el canvi climàtic, que sempre ho comento quan me demanen sobre aquesta qüestió de quin és el futur per al parc natural. Hi ha coses que no depèn de nosaltres, depèn de si augmenta el nivell de la mar, ens hem d'adaptar a aquesta situació, si no plou ens haurem d'adaptar, perquè cada vegada veiem que plou en més quantitat però en menys temps. No és que plogui menys, sinó plou diferent. Sí. I clar, ens hem d'adaptar perquè l'Albufera té una part de llacuna que és molt, molt necessària perquè que plogui, que hi hagi aigua per a que se pugui mantenir. Clar, hi ha mesures d'adaptació i de conservació que se poden aplicar i ens hem d'avançar un poc a aquesta situació de canvi climàtic o de manca d'aigua en èpoques que ho necessitem. Però jo crec que si tothom posa de la seva mà, jo crec que anirà tot bé.
2: Tenim molt bufera per temps, molt bé. I ja, últim, volia demanar quina és la teva part preferida de l'Albufera, perquè és prou gran, però tots tenim una part preferida.
3: Pues la meva part preferida és una part que no és gaire coneguda, que està al costat de lo que és l'Arenal de Morella, la bassa de Morella. És una bassa que és totalment desconnectada de la mar i que té aigua dolça, i a vegades s'omple d'aigua i a vegades no. Hi ha una quantitat de diversitat d'aus ahí impressionant quan hi ha aigua, i quan no hi ha aigua, que és a l'estiu, pues bueno, se seca, però és una manera natural i a mi m'agrada molt perquè quan vas en diferents èpoques de l'any és diferent i és un espai que és molt xulo.
2: Bueno, sempre per ser sorpresa. Moltes gràcies per tot i que acabis de tenir una jornada ben profitosa.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Aquesta quarta trobada de neteja en espais protegits ha estat celebrada per primera vegada enguany a Menorca. En un matí s'han reunit 200 quilos de residu en total, i en particular 25 quilos de plàstic es grau. Així de, només mos queda repetir el lema d'aquesta campanya. Let's clean up Europe!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A l'esport hi ha un trastorn que de vegades apareix en gent que se sotmet a exercicis importants. Si la pèrdua energètica que experimenta el cos durant l'exercici no es compensa amb una alimentació adequada, es pot acabar generant un desequilibri que no només es manifesta en forma de fatiga corporal i més facilitat de lesions. També és comú que s'acompanyi de falta de concentració, irritabilitat o depressió.
2: Època de muda. Capítol 7. Deficiència de rendiment.
1: Accedir a la capacitat que l'organisme té per refer-se significa entrar en una dimensió poc recomanable. No passa res si això succeeix d'una manera puntual, però quan forma part de la rutina, s'ha de tenir cura de no descompensar-se entre esforç i recuperació, perquè a la llarga es poden acabar generant perjudicis de difícil retorn.
3: Game over.
1: Qualsevol esforç que fem, sigui en la preparació física, en la inversió d'un negoci, en la participació a un voluntariat o en l'aprenentatge d'un instrument, es preveu un afany amb l'expectativa d'un resultat, d'un rendiment. En els casos citats, tenim l'anhel de millorar la nostra condició corporal, l'ànsia de beneficis econòmics, el desig de reconfortar-nos amb la feina d'equip o la il·lusió de poder sonar una tonada que ens motiva. En cada àmbit s'ha de trobar una harmonia entre la inversió en temps, en diners, en renúncies d'altres coses i el retorn que obtenim. Quan el que ve de tornada no acaba compensant el valor que donem a allò que prèviament hi hem posat, començaran els dubtes de si cal mantenir la idea o repensar-la. Comprar un abric quan fa fred i no en tenim cap sol ser una bona pensada. Ens reconfortarà molt poder deixar de patir la fuita de temperatura. Però si ja disposam d'un cert nombre d'abrics, comprar-ne d'altres en generarà una satisfacció decreixent, fins al punt que, quan en comprem un més, probablement sentirem que hem caigut en la trampa del consumisme. Analitzant aquests episodis solen aparèixer diferents visions, unes més terrenals i d'altres més recercades. De vegades, no hi falta aquell que diu que no voler comprar més abrics quan ja se'n tenen prou és estar en contra de la roba, i que cal tenir en compte que, vulguem o no, argumentaran, la roba ens guareix de les inclemències atmosfèriques. De l'altra banda, hi haurà qui pugui entendre l'acció de no voler comprar més com una postura assenyada entre la despesa i els beneficis obtinguts a canvi. Perquè, de vegades, tenir-ne més no implica millores. Quan succeeix que, a major quantitat, menor retorn, estem davant una deficiència de rendiment. A Balears estem experimentant una gran deficiència de rendiment amb la massificació turística. A mitjans dels anys 80, l'arxipèlag rebia una tercera part del turisme que rep ara, mentre que la renda per càpita liderava el rànquing de les comunitats autònomes. Avui tenim el triple de turistes i estem a la posició dotzena. A base de projectar com si sigui una bona notícia l'increment de turistes, i de creuers, i de vehicles, ens hem situat al vagó de la cua. Ja no és que sigui necessari reaccionar, és que és urgent fer-ho. Com en el trastorn dels esportistes, a les zones que pateixen massificació de manera repetida i creixent, es comencen a detectar símptomes de fatiga. Hi ha una fatiga ciutadana, de la gent que veu que va perdent oportunitats i condicions, dificultat en l'habitatge, falta de feina mínimament qualificada, espais saturats. També s'hi detecta una fatiga ambiental, No basta l'aigua, no hi som a temps a gestionar els fems, les depuradores no tenen prou capacitat. Igualment apareixen la irritabilitat, la depressió, fets que aprofiten molt bé els que prometen solucions messiàniques. Davant d'això, no queda altra que posar en marxa la reflexió ciutadana, comunitària, la discussió conjunta de sortides i l'alçament de la veu per fer sentir la reivindicació d'una societat amb millors perspectives que la costa avall en què estem entrampats. És hora de feina d'equip. És temps de crear nous contextos socials que generin respostes reals i no negacionismes d'una realitat palpable. Ja no es poden admetre més excuses per dilatar la gestió del problema. Cal tornar a generar il·lusió, imaginaris desitjables, camins per transitar-hi i energies per avançar. Quan les institucions no contesten i els agents econòmics habituals tanquen els ulls, es necessiten moviments socials per recordar quins són els interessos col·lectius. Menorca ha de tornar a trobar la senda, la via, que marca la diferència. Quan la gent es mou, el rendiment social millora molt.
2: Època de Muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

anat a festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

menjat un tripi, s'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Durant aquests darrers mesos no he aturat de recomanar aquest llibre i, evidentment, no podia faltar en aquests apunts literaris. Estimat Michel és una de les novel·les més delicades i punyents de Natalia Ginzburg, una autora que, personalment, també és una de les meves grans preferides. Es va publicar inicialment el 1973 i aquesta obra condensa a la perfecció tot allò que fa de Ginzburg una autora que m'encanta. Un llenguatge sobri, sense floritures, directe i sempre com a cap punt d'humor negre o de cinisme, fins i tot. L'obra es construeix a partir de converses i de cartes. Per jo, les cartes són la millor part, ja que les novel·les epistolars me semblen superben construïdes i sempre entretingudes. I tot gira al voltant de la vida de Michel, que és curiós perquè és un protagonista absent, no hi és. És el fill petit d'una família italiana que un bon dia decideix que se'n va per no tornar sense donar gaires explicacions. Llavors el coneixem a partir de la seva família, amics, etc. És un llibre aparentment senzill, però que té molta profunditat. Realment no hi ha grans girs ni dramatisme super explícit, però tanmateix a través de, com deia, sa mare, un parell d'examants, amics i familiars, Ginzburg aconsegueix dibuixar molt bé el retrat d'aquesta família i els seus vincles complicats, a la vegada que toca temes com sa solitud, sa incapacitat d'estimar bé, ses expectatives frustrades i el pas del temps. El podeu trobar en català en una edició magnífica de la L. Geminada, que recupera amb molta sensibilitat una autora fonamental pel segle XX. És una novel·la curta, elegant i, jo diria que molt humana, ideal per lectors que cerquin literatura de debò, d'aquella que sembla senzilla, però que, creu-me, que la recordaràs molt de temps després d'haver-la llegit.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar Maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andrea Llamburu i seguim aquesta travessa. I ho fem amb una pregunta. Teniu un color que vos identifiqui? Si haguéssiu de triar un color per definir-vos, quin seria? Aquesta història va de so, d'un fillet que, quan va néixer, era gris. Es diu El nen gris i és d'en Lluís Ferrer, un conte que va ser bastant reconegut i premiat. Va, anem a compartir, desconnectem de la realitat i veiem a on mos porta.
1: Andrea Llamburu presenta La Mà de Contes, viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Bueno, és d'en Gómez Sindoriera i és Tu cantaves. Tu cantaves i jo que bé que t'entenia. Eren les teves cançons tan romàntiques, tan líriques. Aquest al·lot, la gent deia, sembla que sempre somia, és boig. Diu que entén la veu de les aigües menorquines. Ai, mar de la meva terra, que bé que jo t'entenia. Tu cantaves el llenguatge de l'illa. El mar cantava, cantava i segueix cantant. Però jo no l'entenc com abans. Abans podia comprendre'l, potser perquè era un infant. Abans creien les sirenes i ara tenc els cabells blancs.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer.

0: altres plecs.
1: Un plat, dos plats, tres plats. El sopar és a la gelera.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

els corrents que va trobant guien

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

que en recordis quan faci fred. Seré la flama que

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cos

que la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps.

I el dia que te'n vagis, amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré, sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal en porter, Macaret, el que ho fa. Trabaluja, son bou, serenal d'en Castell. Cant, i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclata-sangs. Salzinada en Salort, Sartigueta, Llucaig, la Cucanya, ses rambes, Miniatzau, el Coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, vinia guarda, es banyul, tordonell, sabobal. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per planya cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta el meu verd testament.

0: News de Burguesas. IB3, en col·laboració amb Soca de Mots, anuncien el nou programa La Glosa Kids. Un representant de l'associació declara la seva intenció d'arribar a ser els més joves de sa família, afirmant que obriran un compte de TikTok quan puguin pensar una contrasenya prou xistosa. Les càmeres de seguretat de la catedral de Burgos capten imatges de Íñigo Errejón pregant per una altra dana. Entre Nadal, Carnaval, final de la Lliga, Champions i una altra cosa d'aquestes, vols voltar a l'estiu i la gent ja no se'n recorda més d'això. I avui, en una nova edició de Ni una setmana sense bromes de Sant Joan, proposen fer la vetlla d'esbè en el nou McDonald's del Polígono.
1: Toma ja!
0: Un local amb molt d'espai, amb pàrquing, amb Mac cosa d'aquesta de pezzalot i un sortidor de McFlurries per als adults també. És perfecte.
1: I una Mac caluda.
0: Una Mac...
2: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Has escoltat un tema del disc Ens hiverna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.
1: A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant, tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador, però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A l'esport hi ha un trastorn que de vegades apareix en gent que se sotmet a exercicis importants. Si la pèrdua energètica que experimenta el cos durant l'exercici no es compensa amb una alimentació adequada, es pot acabar generant un desequilibri que no només es manifesta en forma de fatiga corporal i més facilitat de lesions. També és comú que s'acompanyi de falta de concentració, irritabilitat o depressió.
2: Època de muda. Capítol 7. Deficiència de rendiment.
1: Accedir a la capacitat que l'organisme té per refer-se significa entrar en una dimensió poc recomanable. No passa res si això succeeix d'una manera puntual, però quan forma part de la rutina, s'ha de tenir cura de no descompensar-se entre esforç i recuperació, perquè a la llarga es poden acabar generant perjudicis de difícil retorn.
3: Game over.
1: Qualsevol esforç que fem, sigui en la preparació física, en la inversió d'un negoci, en la participació a un voluntariat o en l'aprenentatge d'un instrument, es preveu un afany amb l'expectativa d'un resultat, d'un rendiment. En els casos citats, tenim l'anhel de millorar la nostra condició corporal, l'ànsia de beneficis econòmics, el desig de reconfortar-nos amb la feina d'equip o la il·lusió de poder sonar una tonada que ens motiva. En cada àmbit s'ha de trobar una harmonia entre la inversió en temps, en diners, en renúncies d'altres coses i el retorn que obtenim. Quan el que ve de tornada no acaba compensant el valor que donem a allò que prèviament hi hem posat, començaran els dubtes de si cal mantenir la idea o repensar-la. Comprar un abric quan fa fred i no en tenim cap sol ser una bona pensada. Ens reconfortarà molt poder deixar de patir la fuita de temperatura. Però si ja disposam d'un cert nombre d'abrics, comprar-ne d'altres ens generarà una satisfacció decreixent, fins al punt que, quan en comprem un més, probablement sentirem que hem caigut en la trampa del consumisme. Analitzant aquests episodis solen aparèixer diferents visions, unes més terrenals i d'altres més recercades. De vegades, no hi falta aquell que diu que no voler comprar més abrics quan ja se'n tenen prou és estar en contra de la roba, i que cal tenir en compte que, vulguem o no, argumentaran, la roba ens guareix de les inclemències atmosfèriques. De l'altra banda, hi haurà qui pugui entendre l'acció de no voler comprar més com una postura assenyada entre la despesa i els beneficis obtinguts a canvi. Perquè, de vegades, tenir-ne més no implica millores. Quan succeeix que, a major quantitat, menor retorn, estem davant una deficiència de rendiment. A Balears estem experimentant una gran deficiència de rendiment amb la massificació turística. A mitjans dels anys 80, l'arxipèlag rebia una tercera part del turisme que rep ara, mentre que la renda per càpita liderava el rànquing de les comunitats autònomes. Avui tenim el triple de turistes i estem a la posició dotzena. A base de projectar com si sigui una bona notícia l'increment de turistes, i de creuers, i de vehicles, ens hem situat al vagó de la cua. Ja no és que sigui necessari reaccionar, és que és urgent fer-ho. Com en el trastorn dels esportistes, a les zones que pateixen massificació de manera repetida i creixent, es comencen a detectar símptomes de fatiga. Hi ha una fatiga ciutadana, de la gent que veu que va perdent oportunitats i condicions, dificultat en l'habitatge, falta de feina mínimament qualificada, espais saturats. També s'hi detecta una fatiga ambiental. No basta l'aigua, no hi som a temps a gestionar els fems, les depuradores no tenen prou capacitat. Igualment apareixen la irritabilitat, la depressió, fets que aprofiten molt bé els que prometen solucions messiàniques. Davant d'això, no queda altra que posar en marxa la reflexió ciutadana, comunitària, la discussió conjunta de sortides i l'alçament de la veu per fer sentir la reivindicació d'una societat amb millors perspectives que la costa avall en què estem entrampats. És hora de feina d'equip. És temps de crear nous contextos socials que generin respostes reals i no negacionismes d'una realitat palpable. Ja no es poden admetre més excuses per dilatar la gestió del problema. Cal tornar a generar il·lusió, imaginaris desitjables, camins per transitar-hi i energies per avançar. Quan les institucions no contesten i els agents econòmics habituals tanquen els ulls, es necessiten moviments socials per recordar quins són els interessos col·lectius. Menorca ha de tornar a trobar la senda, la via, que marca la diferència. Quan la gent es mou, el rendiment social millora molt.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrarem us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Joanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí, i arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En perdona a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marron més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Molt benvinguts, amics i amigues, en aquest nou espai de la Gramola. Espero que estigueu bé. Tenim per endavant una hora ben entretinguda, on avui, d'especial manera, dedicarem aquest programa a cançons, que segur que m'ho sorprendran, de cançons que s'han fet sobre poemes del poeta Forneller Gumersind Riera Sans. És increïble la quantitat de músics diversos que han musicat aquests poemes. Explica'm una mica la seva vida i a la vegada també anarem acompanyant amb aquestes explicacions en cançons dels diferents músics que han aprofitat els seus poemes per posar-li melodia. Ja us dic, no tindrem temps de posar-les totes perquè n'hi ha moltes de musicades, algunes seguríssim que ja els coneixeu, i d'altres, pues, potser no sabíeu que fos d'en Gumersind Riera aquesta lletra. Abans de res, però, anem a posar la cançó que vam deixar en el darrer programa així en punts suspensius. Va ser un programa que vam dedicar a la música blues, el blues que es fa a Menorca. Vam titular Blues en Sal de Menorca. I aquesta era la cançó que vam deixar penjada.

Bé, aquesta la cançó que hem repetit avui es diu Paret Seca i el grup que la tocava va agafar el nom d'aquesta cançó també. El grup també és de Paret Seca, és un grup que va néixer per Ciutadella, per la part de Ciutadella, i la liderava, diríem, en Pepe King, que el guitarrista en Pepe King que és qui empenyia, diguem, potencialment aquest grup. Disc que vaig haver era del 2008, i, bueno, aquesta era una de les... Ells també es fan molta música blues, rockat, no? I bueno, menorquí, perquè vam escoltar aquest programa de blues, cançons fetes en menorquí, algunes en castellà, i d'altres que eren versions o cançons angleses. En aquest cas, ells tenien tot aquest disc en temes menorquins. Bé, anem a entrar en matèria, si vos sembla. La nostra intenció avui és xerrar d'aquest poeta forneller, Gumersind Riera Sans, que havia nascut el 1909 a Fornells. Va néixer el 1909 i els seus nombres van de nous, perquè va néixer el 1909, va morir el 1990. I bé, ell va ser un escriptor i un poeta. Sobretot, nosaltres aprofitarem aquí la part més poètica, perquè de tots els poemes que va editar, alguns els van musicar, diferents músics, com veureu, de moltes disciplines diferents, per tant, serà un programa variat musicalment, encara que les lletres venguin del mateix esperit i de la mateixa ànima, no? Son pare era pescador, l'avi també havia estat pescador, era una família humil, diríem, i ell, en 13 anys, es va interessar per anar-se'n a estudiar al seminari i va començar a estudiar allà Humanitats, però ho va deixar més tard, va deixar la part eclesiàstica per anar-se'n a estudiar Magisteri a Barcelona. Ell va ser un poeta precoç, va començar a escriure molt prest poemes i a publicar-los també. De fet, el seu primer poema publicat va ser l'any 26, a una revista que es deia Bien Público de Mo, una revista diari, Bien Público de Mo, i allà es va publicar el seu primer poema. Abans de seguir en el que és la seva biografia, vos diré que l'any 1964, amb el primer Festival d'Aló, un dels seus poemes el va musicar Deseo Mercadal, que és de Un amor en Menorca, i va ser precisament la cançó, una de les cançons guanyadores del festival, que llavors la van gravar amb un disc, que són dos discos, és a dir, han dit ja moltes vegades que els festivals de l'Ossa, les cançons, els cantaven dues vegades, una primerament una veu masculina i llavors una altra amb veu femenina, i aquesta guanyadora van gravar un disc, en Santiago Barber, i en Magda Cintes, i tots dos van gravar la mateixa cançó. A un disc hi havia aquesta cançó cantada per en Santiago Barber i a un altre disc, en la mateixa portada, aquesta cançó la cantava en Magda Cintes. No? Bé, per això, abans de seguir xerrant de la seva vida, anem a posar aquesta cançó, no sentirem-se de Magda Cintes, que possiblement és més coneguda, anem a escoltar-se d'en Santiago Barber, una gravació orquestada, diguem, d'aquest tema que va guanyar el Festival Taló. Un amor en Menorca, 1964, una lletra, la primera que es va musicar i es va gravar, d'en Gumersind Riera Sans.

Bé, aquest era Un amor en Menorca, que era el primer poema musicat gravat que tenim d'en Gumersind Riera. La cançó, per suposar, la cantava en Santiago Barber, d'aquest primer festival de la cançó que es fa en Aló. Ja n'han xerrat moltes vegades d'aquests festivals. Bueno, avui consta aquesta cançó com a per el seu lletrista, no? Bé, quan xerràvem de la vida d'aquest personatge, explicàvem que havia anat a estudiar a Barcelona, magisteri, a la vegada també feia escola per allà, escoles a un col·legi privat religiós, i llavors va publicar el seu primer poema, el Bien Públic, això ho havíem dit ja. L'any 26 va tornar cap a Menorca, i també va començar a fer escola, va fer uns anys d'escola per aquí, però llavors se'n va anar a Palma per acabar el magisteri i aprovar les oposicions. Ell va acabar com a professor de Geografia i Història i per escola a l'Institut d'Amo, de l'ensenyança mitja, Amo. I després, aquí teníem la guerra per mig, l'any 40 va entrar com a bibliotecari a l'Ateneu d'Amo, com a bibliotecari, i després, més endavant, va entrar a fer feina de secretari en el jutjat municipal. Així tot, hi ha que dir, bueno, que entre l'any 44 i l'any 47 es va quedar cec. Es va quedar cec. I els doctors Barraquer de Barcelona el van curar. Gràcies a aquest fet, ell va escriure uns poemes que es deien Recordances d'un malalt, uns poemes que el van fer molt famós perquè inclús el 47 va guanyar el Premi Extraordinari de la Festa de les Lletres de Barcelona. Bé, això és una mica repassant la seva vida. Estem xerrant dels anys 40, musicalment anem bastant més endavant perquè ja hem xerrat del poema que van musicar l'any 64, que és Un amor en Menorca, que va ser un dels festivals de la cançó d'Aló. Ell va seguir participant en músics, preparant poemes perquè els poguessin musicar i per presentar també en aquests festivals, es van presentar diferents bandes. I després, possiblement, va ser quan va venir el seu, com a lletra, podríem dir, per la quantitat de versions, sens dubte, la lletra més coneguda seva i que s'ha fet més popular. Jo, aquesta és la cançó de na nana. La cançó de na nana la va musicar en Ortega Monasterio, quan sabeu, aquest militar, aquest músic militar que va viure al castell durant uns anys i que va fer tricontacte ja amb els parranderos i que va engegar la música marinera o la música de les havaneres, no? Aquí a Menorca. Amb ell van fer aquesta cançó l'any 66, i van ser els parranderos els qui la van gravar en un disc petit, un single, que dèiem, que és el primer disc dels parranderos. Llavors, més endavant, la van tornar a gravar. L'any 66 van fer aquesta gravació i la cançó va començar a pujar en popularitat de tal manera que bueno, tothom la coneix, tothom la canta. Els següents han gravat l'Avant 76 de Ponent, l'any 93, i a partir d'aquí, la Rosa dels Vents, Joana Pons, el grup La Taverna, el Trio Arrels, el Lluït Cintes, Maragassa, gent de fora com els Escaramagolans de Palau, en Ben Marquès també l'ha gravada, un grup català que es diu Enerjau, també, Mar i Vent, diferents homenatges, hi ha discos d'homenatges, concretament en Billy i Escorro d'Escau, que allà també sona aquesta cançó, na Clara Gurrías també la va gravar, Xolandria, Esport Bo, en Marco Mezquida, Neva Pons, són gent que l'han gravada, no gent que l'ha cantada, sinó gent que l'ha gravada en algun disc. Aquesta cançó és, sens dubte, diríem, un hit, a Menorca. I de totes les versions que jo tinc, que són algunes d'aquestes que us he dit, i unes quantes més, anem a posar-ne una que possiblement sigui la manco coneguda, per allò de que sigui novedat, per vosaltres, que voleu sempre coses noves. Us posaré el grup Port Bo. El grup Port Bo van gravar aquesta cançó l'any 2018 en un disc que és de Quadern de Viatge, i hi havia aquesta nana, i possiblement és de les que és més mal de fer que els hàgiu sentides, no? Anem a escoltar Esport Bo a veure aquests catalans com canten aquesta cançó nostra.

مو بقى كده السبورت بار كي ان ان كانتاتس ستيم كده انا نو سي سي او كون شيو انا كاستا فيرسيو سي نو يا سبو بار بار ان فيها كاستا كاستا فيرسيو نعم سيجي ون ميكا ميس شرانت د نن كومرسين ريدا لتريست د د كاست سكنسوس كاستيم كو كانت بوي دينج زين 50 ricordandovi nascut el 1909, per tant, d'això era un home en 40 anys, va exercir dins, com a professor a Lleida. Entre altres, bueno, hi ha diferents pobles de per allà, la Seu d'Urgell, tal i qual, no? I el 59 va demanar plaça a Sant Sadurní d'Anoia per tal d'estar més a prop de Barcelona i que el seu fill pogués estudiar medicina, no? Per tant, ell fa allà la vida a Barcelona, però mai va estar desvinculat de Menorca i sempre seguia presentant els seus poemes, publicant alguns dels seus poemes i fins i tot dins dels anys 50, bueno, ja dins dels anys 60 ja ho heu vist, amb els festivals de l'Or. L'any 66 li van donar el premi bueno, els premis de la flor natural en els Jocs Florals de Ciutadella, la flor natural en els Jocs Florals de Ciutadella, per un poema que és de l'Illa Canta. Aquest poema li van posar música, i li va posar música a Llorenç Galmés. De Llorenç Galmés n'hem xerrat bastant en aquesta sagramola perquè és un músic que té bastanta música gravada, i ell va gravar bastanta música, no? Però aquest poema de l'Illa Canta se n'ha xerrat molt, n'he sentit molts documentaris, inclús he vist partitures, però no està gravada, no està gravada i per tant no sona aquí, no sonarà, no? La veritat és que és un treball que van fer aquests dos amics, en Llorenç Galmés i ell, músic i poeta, que és una llàstima que no se li hagi donat una mica més de... que s'hagués intentat fer-se una... perquè era un poema que Llorenç Galmés havia musicat amb molta il·lusió, el tenia molt ben instrumentat i estava preparat per... vam, podia ser un discasso allò, no? En aquells moments, i no es va fer res. I me sembla que alguna vegada algunes cançons sí que s'han interpretat, diferents festivals que s'han fet recordant Llorenç Galmés, potser que se n'hagi cantat qualcuna d'aquestes cançons, però... és una llàstima que no estigui gravat. És una de les reivindicacions que fem cap a aquests dos músics, no? Això era l'any 66, no? Bé, dins dels anys 70, un dels qui va musicar alguns poemes d'ell és Nizam Melis. Nizam Melis és un cantautor de Ciutadella, que va gravar dos discos als anys 70, va gravar dos i després, bueno, ho vam deixar i anar a gravar d'altres, no? Sempre està ficat dins el món de la cançó i era un cantautor, diríem, no? I si bé la major part de la vegada escoltava la música ell, en algunes excepcions va musicar poemes i va ser escàs d'aquests dos poemes. Té dos poemes musicats d'en Gomercint, en el mateix disc, el disc que es diu Menorca, i allà va gravar a Lota Estimada, va musicar, diríem, la cançó a Lota Estimada, que d'aquest single se'n va fer un disc petit, també, i després un respons líric. Anem escoltant-ne una d'aquestes dues cançons. Jo crec que podíem posar-se a Lota Estimada.

I aquesta era Salot Estimada, aquest poema de Gumersin Riera que va musicar Nizam Melis. I ha que dir que Nizam Melis, en aquest fantàstic disc que es diu Menorca, va musicar poemes de diferents poetes i d'ell, de Gumersin Riera, en va musicar dos. Va musicar aquesta Salot Estimada i va musicar també Respons Líric. I és curiós perquè Respons Líric, aquest poema, també el van musicar perquè el pogués cantar a Joana Pons, els músics es consten com a compositors en Ricard Remisa, amb en Jesús Vázquez i amb en Josep Mercadal. Com sabeu, Ricard Remisa és teclista, Jesús Vázquez bateria, Josep Mercadal contrabaixista, que acompanyaven, a més d'altres músics, per suposat, en Joana Pons, en diferents temporades, diferents èpoques d'en Joana. Aquests tres són els tres personatges que consten com a autors de la música d'aquest Respons Líric. El disc on en Joana Pons va gravar aquest poema d'en Gumersin Riera era de l'any 1998, amb un disc de cançons de mar i d'amor, que xerrava sobretot de la vida marinera i que, per suposat, en Gumersin el coneixia moltíssim perquè, com han dit, la seva família venien de la mà. Anem a escoltar ara Respons Líric, si vos sembla, d'en Joana Pons, d'aquest disc, de cançons de mar i d'amor. Respons Líric.

preciosa aquesta cançó, aquest respons líric d'aquest forneller que avui ens entretenim amb ell, no? En Gumersind Riera. Bé, anant una mica enrere en els temps, anem a repassar una mica més de la seva vida. L'any 69 es va morir sa mare i poc abans sa seva primera esposa i mare del seu fill. Té un fill, Juan Antonio Riera Pons, va morir a Barcelona i després es va casar amb Mercè Riba Bordó. I bé, i ell va seguir visquent per Barcelona, ell va morir a Barcelona, de fet, no? I seguia, com sempre, participant en poemes, en diferents concursos, i es van anar publicant ja diferents llibres d'ell. L'any 1974, a Fornells, durant les festes patronals, li van dedicar un carrer. I bé, ell va assistir en aquest acte. És el carrer més ample del poble, és el poble seu. I bueno, llavors van publicar, l'editorial Nura va publicar uns quants de llibres, diferents poemaris d'ell. I bé, d'un d'aquests poemaris va sorgir la següent cançó que va musicar Miguel Aranda i que va cantar Nakati Cris. És un disc de l'any 2000, el disc es diu Peus Descalços. És un disc preciós que va fer Nakati en poemes musicats. Nakati Cris, com sabeu, bueno, fa molts anys que està en marxa, no s'ha aturat mai ella de cantar, però normalment estem acostumats a sentir-la cantant per als carrers i a festes, a bodes, a tot tipus de festes, on ella habitualment canta versions i canta les cançons estàndards, cançons ballables, i ho fa molt bé perquè ho ha fet tota la vida en això, vull dir que és un 10. Però, a més, té la curiositat de que alguns dels discos seus són poemes, cançons seves, cançons que ella ha fet, personals, no?, seves, que després d'aquests són les cançons que ella no canta normalment en els festivals. Bueno, els sol presentar els discos, però en els festivals aquests que dic, quan va una primera comunió, va una boda, no canta un poema seu normalment, no? I en canvi que els discos són ben polits. Anem a escoltar, si vos som, la cançó aquesta, Peus Descalços, que és que li va posar música a Sant Miguel Aranda. El disco és de l'any 2000.

En aquest Icris, amb aquests peus descalços, el títol d'aquest poema, aquest Peus descalços, és el títol que ella va posar en el CLP, diguem, en el disc. El disc es diu això, Peus descalços. És curiós com els poemes travessen els anys, perquè, ja ho veus, poetes i músics, al cap de molts anys, després segueixen estimant aquests poemes o recercant dins aquests poemaris i surten joies com aquestes que estem sentint. Anem escoltant encara una altra, els Minigaus, que tothom coneix. En Nico va posar música a un poema d'en Gumersind Riera i el poema es diu El Lleut i va sortir en el disc Quina Vidata, o que no sé si la gent sap que aquesta lletra és d'en Gumersind Riera. Anem a escoltar els Minigaus.

Un altre dels poemes d'en Gumersind Riera que hem escoltat és aquest dels Minigaus, el Llaüt. Ja ho veus, quasi sempre són poemes que estan amarats d'aquesta sal marinera familiar que ell sempre tenia dins el seu cor, dins el seu record, no? El món de la mà, els peixos, les barques... Ja havien dit que ell va morir a Barcelona. Va morir en 1990, també ja ho havien dit. I el van enterrar a Fornells de cara a la tramuntana, com ell havia dit en els seus poemes. Vull que m'enterrin aquí, de cara a la tramuntana, a vora aquesta arena groga sota aquestes aigües blaves. I ja ho veus, un poeta que els músics d'abans i d'ara han aprofitat per les seves lletres per musicar. Anem a escoltar encara la versió que van fer, Ja t'ho diré, de dos poemes seus. La cançó de Ja t'ho diré es diu M'allunyaré, i surten els discs 2 o 3, aquell disc de Ja t'ho diré 2 o 3, i la lletra d'aquesta cançó surt arrel de dos poemes d'en Gumersind. Un que és de quan trenqui l'alba i l'altre, les meves rimes. D'aquests dos poemes, ells ho van fusionar amb un i va néixer aquesta cançó, M'allunyaré, que és una cançó que va sonar moltíssim, que va ser, ja ho sabeu, Ja t'ho diré, van tenir un ressò importantíssim per tot Catalunya. I aquesta era una de les cançons que ells duen en bandera. M'allunyaré, Ja t'ho diré, en lletres de Gumersind Riera.

Ja ho veus, ja t'ho diré, em pren aquests poemes salats de Gumersind Riera. Si qualque cantant, qualque, sí, qualque cantant, qualque cantautora destaca per haver musicat poetes menorquins, sens dubte és la Maria Àngels Gornés, i en el seu primer disc, aquell Menorca Duck, que dins dels anys 80 sonava per tot, i sonava i segueix sonant molt bé, ella va musicar diferents poemes de Gumersind Riera i anem a escoltar aquest a les 8 del matí amb aquesta tendresa i aquesta musicalitat que mos donava la Maria Àngels Gornés.

És ella, no n'hi ha d'altra. De Maria Àngels Gornàs. Aquest preciós poema a les 8 del matí d'en Gumersind Riera. Bé, hem fet avui un repàs per aquest poeta forneller, xerrant una mica la seva vida i compartint, sobretot, les seves cançons, que segur que molts ja els coneixíeu, però que algun altre, de lo millor, pues no sabíeu que fos d'aquest senyor. I d'aquesta manera hem tret una mica la llum, que és el que toca fer. La feina que han fet aquestes persones, tant músics com poetes, que a vegades tancats en la seva soledat, escriuen,

Varen fer les lletres de manera harmoniosa i que llavors es converteixen en aquests poemes que enriqueixen les nostres músiques, també, no? A part de les nostres ànimes. Bé, acabam temporada. Ha estat un plaer, ja ho sabeu. La nostra intenció, que és el que intentam sempre complir, és oferir cançons menorquines, compartir-les per demostrar, de qualque manera, la riquesa que tenim a Menorca musicalment. S'han gravat molts de discos, se segueixen gravant moltes coses, tenim autèntics artistes, molt bons músics, molt bons poetes, i la veritat és que quan els coneixes, quan coneixes aquestes músiques i aquests discos, diguem, quan els fas sonar i els escoltes en deteniment, doncs te n'adones compte i se t'omple l'ànima d'orgull, no? De menorquinitat. Som rics menorquinament. Res més. Dir-vos que, com sempre, un plaer, que aquesta temporada ja aquest seria el programa 70, diríem, és a dir, que hi ha com a 70 programes on compartim cançons menorquines i en farem segur 70 més. Avui no deixarem cançó sorpresa, vos direm exactament quina és la cançó que us posarem. Per suposat, no m'ho podríem anar sense deixar un altre poema d'en Gumersind Riera, d'aquests desconeguts o poc coneguts, i que és un poema que va musicar en Toni Cintes, que és el guitarrista, és la mà dreta de na Joana Pons, amb un poema que es diu La nit, o la nit, i que, bueno, na Joana Pons és la que canta, és un poema, és una cançó molt, molt tendra, molt sincera, i que no sé si ara mateix fossin les 10 de vespre o les 11, pues aniria molt bé per acompanyar-nos en una nit plàcida. Amics, un plaer. Sigueu feliços i disfruteu de la música. Gràcies per tot. Adeu.

0: hibridau la fotografia documental amb l'art. Volia saber també com aquesta visió més artística del documental i els límits del documental, com la concebeu vosaltres com a artistes personalment?
1: La pregunta
2: del millón. És una molt bona pregunta i és complexa de respondre així ràpid o breu. Per això també tot el diàleg, no? Vull dir, per això mos donem una hora, jo crec, per entrar dins tot aquest tema en profunditat, i una hora penso que se mos quedarà curta també. Però com ho fem? Hi ha diferents maneres, diferents estratègies, no? Però el que sí que te n'adones és que el discurs canònic, històric o de on venim acaba sent limitat, no? I avui en dia, per posar-ho, contextualitzar-ho a nivell contemporani, no? Un món on tothom està fent imatges, tothom està produint fotografies, aquí ens dediquem a la fotografia, el que fem és cercar noves maneres, noves formes de desenvolupar el mitjà, no? I llavors és, aquí és on entrem amb aquestes hibridacions que parlem amb el món de l'art, no? Jo sempre faig a modo de broma, però no és cap broma, de que dintre del món de l'art s'entén que hi ha artistes que utilitzen la fotografia. Pues jo penso que nosaltres som fotografies que utilitzem a l'art, no? Sí. Som fotògrafs que utilitzem, un fotògraf, que utilitzem l'art, no? Llavors és això, l'experiència creativa, dur-la més enllà, no quedar-nos amb un llenguatge o amb unes formes de fer fotografia que d'alguna manera, en el nostre parer, crec que per tots dos, han quedat d'alguna manera obsoletes, no? O sigui, el llenguatge evoluciona, la forma de parlar, per fer un símil, evoluciona, la forma de desenvolupar la fotografia també evoluciona, i això és aquí és on nosaltres investigam, on nosaltres anem cercant noves maneres d'estirar el mitjà o de portar noves maneres de fer.
1: Però potser la pregunta està una mica fora de lloc, però hi ha alguna red flag o alguna línia vermella que quan es creua ja la fotografia deixa de ser documental i passa a ser art? O ficció, per així dir-ho.
3: És que potser tota fotografia és un constructe. Llavors el documental és tan sols un estil. I això ja ho va dir Olivier Lugon en el seu dia, no? Però sembla que no ha arribat a segons quins, no?
1: A la consciència.
3: Quins cercles, sí.
1: Ja.
3: Llavors, si tot és un constructe, no hi ha red flags, no? I el que no és pertinent potser són aquestes categories estanques. Cada projecte vol ser explicat d'una determinada manera. Si tu no cedeixes per aquestes red flags, estàs castrant el projecte. Jo tinc, per exemple, projectes que són tan sols fotografies meves i altres que no hi ha una sola fotografia meva. Per què? Perquè jo ho he decidit, no, perquè la història vols explicar d'aquesta manera. Necessito una foto teva, Lourdes, no la necessito. Una mica així. I bueno, crec que amb el Toni coincidim amb això, de posar-nos al servei de les històries que volem explicar.
2: Sí, és interessant, i hauríem de definir què vol dir documental, què vol dir art, i llavors aquí entrem en un tema. Perquè, sobretot, és un problema de la paraula, no?
1: Clar.
2: I aquí entra a fer una...
1: La categorització de...
2: Clar, una relació entre el que expliques amb paraules i el que expliques amb imatges, no? O sigui, la paraula és limitada i les paraules per cadascú signifiquen una cosa, no? Igual les imatges també, però el que deia la Lourdes, no? Quan generes compartiments estancs, quan poses una sèrie de normes que no se poden moure o trencar, llavors és aquí ja estàs constrenyint d'alguna manera i és difícil, no? El que passa que a mi hi ha una definició que m'agrada molt, que documental és allò que s'aferra a la vida i que ens ajuda a entendre la vida, no? Llavors és a partir d'aquí, qualsevol cosa se pot tractar documental, però a mi aquesta base o aquesta línia base me sembla interessant, no? Els projectes que jo me mouen, els projectes que m'agrada fer i m'agrada, bueno, pues estudiar i veure, són aquells que passen per aquí, no? Que t'expliquen alguna cosa, que te fan veure la vida, te fan veure el món d'una manera determinada. I llavors això per jo entra dintre del documental.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps i pel mes de maig, cideres. Diuen que les cideres pel maig es mengen d'una amb una i pel juny a punyats. Comença, idò, el temps d'aquesta fruita, dolça i vermell, que només de veure-la fa venir salivera. De color esclatant i atraient, crida l'atenció pel seu color vermell intens i per la pell agradable en el tacte. És una de les fruites que més agraden i una tentació menjar-les pel seu bon gust, per la seva dolçor i perquè són el preludi del bon temps primaveral. De fet, la floració de cidrerers ha estat un símbol de l'arribada de la primavera a Japó i atrau cada any milions de visitants per veure aquest espectacle, que rep el nom de Sakura, en japonès. Un fenomen que, per cert, s'està avançant a causa del canvi climàtic. El cirerer és un arbre de la família de les rosàcies que pot arribar a els 20 metres d'altura. No es coneix amb exactitud el seu origen geogràfic, però es creu que prové dels països que circunden el Mar Negre i el Mar Caspi, des de on s'hauria expandit cap a Europa i Àsia amb les migracions humanes, concretament durant l'imperi romà. Existeixen moltes varietats de cirerers, que deriven de dues castes principals. Una és Prunus avium, que són més dolces, les cideres, i l'altra és Prunus crassus, que són més àcides. Fins i tot hi ha híbrids, és a dir, mescles, entre les dues espècies, combinant així les seves millors característiques. És important tenir en compte que han de recol·lectar les cideres en el seu moment oportú, ja que, a diferència d'altres fruits, no madura bé fora de l'arbre. Per acabar, no sé si haureu reparat, però el títol del podcast d'avui és en realitat una dita de refranyer popular català. Quan deim cada cosa en el seu temps i pel maig cideres, recomanant paciència, recordant que les coses han de seguir necessàriament un ordre. Un refrany, per cert, que hauríem de tenir més present que mai. Bé, i ho deixem aquí. Mos veiem en el mes de juny amb un nou podcast i, sobretot, disfruteu menjant cideres.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlarem del meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duies escacs, que duies la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per si repassam la seva trajectòria és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

ser tan alt com ses muntanyes. Voldria ser tan savi com es temps. Voldria ser tan fort com es vent de tramuntana. Voldria volar com els ocells. Voldria

Eu, a só já me deca mais, a estifar da copa se planeta.

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Això vol dir que era un home ja d'edat, que era molt pescador. Tant ho era que moltes vegades solia passar set tot el sant dia damunt ses penyes, pesca qui pesca. I era tan poc afortunat que quasi mai tocava escata. No agafava res. Com ell veia la seva poca fortuna amb es pescar, s'enfadava i començava a dir batalls i més batalls, tants com n'hi venien a sa llengua. Se remolcava per damunt ses penyes i pareixia que havia de fer estrò. Un dia, quan va arribar es fosquet i va veure que no havia agafat cap peix, se va posar més malait que una aranya verinosa i va començar a fer pauadetes i a rompre amb batalls i males paraules per esbravar-se. En aquell moment, li va comparèixer un senyor molt ben vestit que li va dir:
1: "Germà, i com és que esteu tan maleït?"
2: "Carai, perquè no puc manera puc agafar-ne cap d'aquests dimonis de peixos."
1: "No n'agafau, perquè no voleu."
2: "Llavors que ho sabeu, com ho he de fer?"
1: "Si em prometeu fer el que jo vos diré, n'agafareu que no us el podreu acabar de tant molt."
2: "Digau, idò, avam si mos avindrem."
1: "Si me voleu dur d'aquí a un any i un dia la primera cosa que vos sortirà a camí, quan vos torneu a ca vostra, vos asseguro que fareu pescades com mai n'heu fetes."
0: L'home, qui sabia que cada dia li sortia a camí una coseta que tenia a casa seva, sense pensar-hi gens, li va respondre que sí, i aquell senyor va descomparèixer. Se tornà a posar a pescar i va ser tan grossa sa pescada que se'n va endur un sac ple i encara n'hi quedava molt. Aplega'ts arreus, se carrega el sac en el coll i ben alegre parteix cap en el poble. Quan ja arribava, qui primer va trobar va ser el seu fill, únic que tenia, que li sortia a camí. Com ell el veu, se va posar tan trist que no tenia consol.
3: "Idò, mon pare, com és que avui que heu agafat tant peix esteu tan trist? I que heu tingut res de nou?"
2: "No tinc res."
0: I es fi, venga preguntes i més preguntes, però son pare no li va donar es net de sa seva tristor. No li va voler dir de cap manera. D'aquell dia endavant no en va tenir més d'alegria i no és que no en fes de pescades disforges. No se'l van acabar mai en es peix, però sempre pensava en sa promesa que havia fet i se n'arrabassava els cabells com veia que en lloc de sa coseta havia d'entregar el seu fill. Però no se'n podia excusar i allò promès s'hi atès. I aquell pensament el feia estar molt trist. Quan ja només faltaven un parell de setmanes per complir els temps de sa promesa, llavors sí que se va posar trist. Però es feia necessari. I un dia agafà es fi i li diu:
2: "Mira, fi meu, tu sempre me demanes com és que estic tan trist, i jo no t'ho hauria volgut dir mai, però serà per força que ho sàpigues. Has de comprendre, fi meu, que aquell dia que vaig fer sa primera pescada grossa havia fet a promesa un senyor que me va comparèixer d'entregar-li lo primer que me sortiria a camí aquell dia. I en lloc de sa coseta que me solia sortir ses altres vegades, vas a ser tu dissortat. I ara ja s'acosta el dia de complir allò promès."
3: "I per això esteu tan trist, mon pare? No val la pena per això. No tingueu por. Ja hi aniré jo quan s'hi arribar de s'hora."
0: Passaren dues setmanes i per fi arribà el dia de complir. I ell, ben xalestet, diu adeu a casa seva i ja es partit per sa carretera cap avall. Quan va sent fora, se troba a un entreforc de camins. I què fa ell? En lloc de prendre es qui anava cap a la mà, pren per s'altre i d'allà s'ha dit com una bala. Camina que te camina, des cap d'una estona afina un tros d'allà de sa carretera un lleó, un cus, un falcó i una formiga que s'abaraven perquè havien mort un bé i no se'ls sabien repartir, quedant tots contents.
3: "Ai, me mataran aquests animals."
0: Però, quan més descuidats els va veure, de veres passar i per endavant. Just que havia contrapassat, es lleó qui la fina diguent els altres:
4: "Mireu que som beners, no tenim peu, perquè no volem. Ara ha passat un home que, si l'haguéssim cridat, tal vegada mos l'hagués repartit ben bé."
5: "Sí, sí, que tens raó. Jo, que tinc

0: uns. A un hi va posar ses popes, a l'altre els ossos, a l'altre el ventre i a l'altre ses miquetes. Quan ho va tenir tot arreglat, digué:
1: ses popes són del lleó, els ossos seran del ca, el ventre del falcó i ses miquetes de sa formiga.
0: Tots hi van quedar ben satisfets i cada un, mossegada va, mossegada ve, s'aferren com afamats en el seu munt i ell, d'allà, ja és partit ben de veres. Quan va ser un tros en fora, el lleó diu:
2: Ei, ho som poc agraïts, així mateix. Però solament no hem pensat a donar-li les gràcies a aquell home. Això és tenir-ne gens d'allò que no es ven.
0: Escús, nyep-nyep, nyep-nyep, torna a partir corrents fins que el va agafar i el va fer tornar enrere.
1: Ara sí que serà bo que em mataran. Ara no hauran estar contents amb les partions que els són fetes i me mataran. Ja està fet d'això.
0: Arriba allà i el lleó, tot d'una que el veu, li diu:
2: Així mateix, hem estat desagraïts. Sols no us havíem pensat donar les gràcies i per això us hem cridat.
1: Que, per cosa tan poca no importava. Això no és res.
2: Ja importa, ja, i per això us vull donar un do.
0: S'arrabassa un pèl i diu:
2: Jau, estudieu bé aquest pèl dins una capseta i quan estigueu apurat no heu de fer més que dir: Arriba amb Déu, jau! I de seguida tornareu un lleó tan alt i gruixat com jo.
0: Escús li va donar també un pèl i li digué el mateix. El falcó s'arrabassà una ploma i li diu:
3: Quan trobareu que vos convé i vulgueu tornar un falcó, no heu de fer més que dir: Valga'm Déu, falcó, i us sereu al punt.
0: La formiga no sabia que li havia de donar, però per fi se llevà una cameta i li donà diguent-li:
4: Quan vulgueu tornar, formiga, ja us teu de dir: Valga'm Déu, formiga, i de seguida hi tornareu.
0: Els hi diu adeu i, més content que un camp un os, parteix d'allà cedit. Com va ser molt enfora, comença a sentir rates per dins la panxa, que se fa amb l'apretava de debò, i va dir:
1: Jo hauria de provar, doncs, a veure si fan bo.
0: Veu passar un cunyet i tot d'una diu:
1: Valga'm Déu, que...
0: I de cop se troba fet un cus, li pitja darrere i en quatre bots l'agafa.
1: Valga'm Déu, homo.
0: I torna de cop un homo.
1: Ell haurem fet bo? No hi ha por que jo patesqui d'aquesta manera.
0: Això així afina un colom que volava amunt amunt. I que fa ell? Diu:
1: Valga'm Déu, falcó.
0: I de cop torna un falconet d'allò més polit. I vola qui vola, l'estreny darrere el colom li arriba a prop i en quatre arpades, sis-sas, ja el va tenir. Diu:
1: Valga'm Déu, homo.
0: I torna com abans.
1: Sí que va bé, això. Si tothom ho pogués fer així, ningú patiria en el món.
0: S'asseu, fa foc, arregla el conill i el colom i se'ls va menjar el caliu. I ben bons que els va trobar. I heu de creure que en sa fan que duia només va deixar sa pell, els ossos i ses plomes. No en va fer cert de ruïssos. Un altre no hi tenia cap feina a cercar darrere ell. Així que va haver acabat, s'alçà i ja és partit endavant. Camina, caminaràs, va arribar a una ciutat molt gran. Començà a trescar i va anar a parar per davant el balcó de cal rei mentre la seua filla hi guaitava. I vos assegur que ho era polida aquella jove. Era rossa com un fil d'or, qui feia enamorar tots els que la veien. No vos dic si va quedar captivat ell quan la va veure. I què fa? Va dir:
1: Valga'm Déu, falcó.
0: Torna un falconet polit a més no poder i amb un vol s'aplanta damunt es bandolat des balcó de cal rei. Just que sa filla del rei el veu, se'n va corrents a son pare i li diu:
5: Ai, papà, quin falconet més polit s'ha posat en es balcó. Jo el vull.
0: El rei se n'hi va a peu a puntes, poc a poc, i quan t'anava per agafar-lo, es falconet pega volada i va descompareixer. Sa filla del rei es va posar tota trista i se tornà a posar guaitant en el balcó. Al punt, el falconet torna a compareixer i se posa en el mateix lloc.
5: Ai!

0: papà, quin falconet més polit s'ha tornat posant al balcó. Ja el vull.
1: Que provin ses criades d'agafar-lo, vam.
2: Ses criades, a poc i de puntetes, van també per agafar-lo. Però, quan li anaven a posar sa mà damunt, pega volada i va fugir. Si trista va quedar sa primera vegada, molt més hi va quedar sa segona. Però, al punt, tornar a comparèixer el falconet.
0: Aquesta vegada ho vull provar jo d'agafar-lo. Van si també se m'escaparà.
2: Se'n va a poc i zas! Li posa ses mans damunt i l'agafa. Quina alegria va tenir sa filla del rei. Tot el dia van fer grans festes per haver agafat el falconet. Li van fer una gàbia ben polida i per força va voler ella tenir-lo tancat dins l'estudi seu. Es vespre, mentre ella dormia, es falconet va pensar.
3: Jo hi vull anar i dir-li el que sé fer.
2: I dit i fet. Pren sa forma d'homo i se presenta just davant el llit on dormia sa jove.
0: Papà, papà, hi ha gent dins l'estudi meu.
2: Son pare, quan sent aquells crits tan esglaiosos, se va pensar que n'hi passava qualcuna i a corrents se n'hi va. Mira per tot, per davall el llit, per davall sofans i cadires, i per un món va veure ningú. I era que el falconet, tan pres com havia sentit els crits, s'havia tornat a ficar dins la gàbia. Però heu de pensar i creure que just el rei va haver sortit de dins l'estudi. El falconet va prendre la idea d'anar a veure la jove. Torna amo i se planta, altra volta, davant el llit seu.
0: Papà, papà, vingui, que hi ha gent aquí dintre.
2: Son pare, quan torna a sentir-la, ja has partit de veres cap a dins del seu estudi. I venga a furonar per tot, però per a un món va trobar ningú.
1: Mira, si me tornes a cridar i no hi ha ningú, te passaré per ses armes, no en trauré més.
2: Tot d'una que el rei va haver sortit, es falconet ja diu de nou.
3: Valga'n Déu, amo.
2: I se va encaminar cap al llit. Papà, anava a cridar ella. Però se va recordar de lo que son pare li havia dit i de sa amenaça que li havia fet. Per això va callar de cop i va sentir tot esglada aquell homenet que li deia.
3: No tinguis por. Jo som el falconet qui ha tornat homo. Perquè has de saber que jo tinc el do de poder tornar lleó, ca, falcó i formiga quan vulgui. Si no, ara ho veuràs.
2: I ja has partit a dir.
3: Valga'n Déu lleó. Ca, falcó o formiga?
2: I tan pres com ho deia, tornava a l'animal que anomenava. I sa filla del rei, tota atordida de veure aquelles provatures, va quedar enamorada del falconet fins a l'arrel dels cabells. A l'endemà de matí, just era un jorn, ja no dormia, no en tenia gens de son. S'aixicà i no en va tallar més. Se'n va veure son pare i si el veu li va dir.
0: Papà, jo me vull casar amb el falconet.
1: Mai te casaries amb un animal de ploma.
0: Sí, mon pare, m'hi vull casar, perquè heu de sabre que ell té el do de poder tornar homo. Ca, lleó, falcó i formiga quan li passa pel cap.
1: Això no pot ser.
0: I do és.
1: Vam, feis-me'l venir, que jo ho vull veure.
2: Duen el falconet, el treuen de dins la gàbia i li feren fer ses provatures. I ell, valga'm Déu això. Valga'm Déu allà, tris, tras, com qui demana. Tot ho va provar davant el rei, que va quedar de pedra quan va veure l'habilitat d'aquell animalet. I va donar permís a sa filla per casar-se amb ell. Se van fer unes noces de marca major. Contau que ses festes van tenir vuitada i tota sa ciutat va anar de gros i músiques i sarau per llarg. Des cap d'una temporada van tenir un fiet i llavores sí que hi van estar contents tots els de cal rei. Però heu de pensar i creure que en aquella ciutat hi havia el costum de velar els fiets que naixien durant 8 dies seguits, sense poder-se dormir gens, ni de nits ni de dies qui velava. I si s'adormien gens, hi anava una bruixa i s'enduia el fiet i sa mare. En aquest costum també el van haver de seguir a cal rei. No se'n van poder escapar. Sa mare volia velar, però ell, el falconet, li va dir.
3: Mira, no vull que veldis tu. Deixa'm fer jo. No passis ànsia, que res de nou hi haurà.
2: Comença a velar el primer vespre i ja ho crec que hi anava en Sidea. I no se va dormir gens. Tota la nit estava més esglat que una òliba. Ve el segon vespre i ben igual va passar. Tota la nit badant uns ulls com a salers. Però quan va ser el tercer, ja no podia més de son que tenia. Els ulls se tancaven i ell venga tornant-los a obrir per por de sa bruixa. Però a la fi no va poder aguantar més. Sa son el va guanyar i va quedar adormit. I just que se posà a fer sa becaina, hi va sa bruixa i sense que hi se'n enta més, se'n va endur sa mare i es fiet. Ja podeu pensar si s'hi va posar trist. L'endemà de matí, quan va veure es pas i com es va posar de maleït el rei, quan va sebre que li havien pres tot, fia i net. Estava fet una fúria, treia foc pels queixals, amb una cara que pareixia que s'havia de menjar sa gent. Va agafar gendre i li digué:
1: mira, cerca'ls per allà on vulguis, però si no m'apresentes d'aquí a 3 dies sa meva filla i el meu net, te mataré sense remei.
2: Quan ell sent aquelles comandacions...
3: Valga'm Déu, Falcó!
2: I ja és partit, vola qui vola, per un vent i per l'altre, cercant pertot on trobaria el cau d'aquella bruixa maleïda. I vos asseguro, de cert, que en deixava pocs de racons sense furonar i sense xuruar, a veure si per un món els trobava. Però heu de creure que passava una hora i una altra i res podia trobar. Per fi, ja de ves mitjan capvespre, va passar per dins un barranc on hi havia una cova i va sentir renou allà dintre. Escolta, i tot eren cris de fies que feien.
3: Aquí serà ella. Valga'm Déu, formiga.
2: I tornar una formiga, i a poc, sense ser reparada de ningú, entrar dins la cova. I allà hi va veure sa dona i es fiet, que ploraven junt amb moltes altres dones i fiets que sa bruixa tenia tancades. Ell que fa? Caminant, s'acosta a sa seva dona. Se posa just de vora ella i baixet, que just ella pogués sentir-ho, li diu:
3: mira, jo som el teu home qui venc a cercar. Demana sa bruixa quan s'ha de morir.
2: Sa fia del rei, quan te'l sent, ja se va posar ben alegre, perquè va veure segur de que el seu amo la trauria d'allà dintre.
0: I quan serà que vos morireu?
2: Va dir tot d'una a sa bruixa.
4: Ja has conversat amb el teu amo?
0: Prega Déu poder ratllar amb ell.
4: Idò, mira, a tal poble cada dia compareix a sa plaça un porc cinglar molt feroç, i sa gent, per tenir-lo content i perquè no se'ls menja ells, li treuen cada dia un cubell de sopes de llet. Dins la panxa d'aquest porc cinglar hi ha un colom que té un ou a dins el ventre. I jo no me puc morir fins que m'esclafin aquest ou en el front. Ha, ha,
0: ha, ha, ha. Xxxt, que ho has sentit?
3: Sí.
0: I de ja saps que et pertoca fer.
2: Ell surt i just des de fora diu:
3: valga'm Déu, Falcó!
2: Torna de cop un falcó i per amunt, vola qui vola, va trescar fins que va trobar el poble que sa bruixa havia dit. I se'n va anar a posar de vora sa plaça d'aquella vila. Torna home i demana:
3: que no és aquí que hi compareix cada dia un porc cinglar?
5: Aquí és. I heu de pensar que cada dia li donam un cubell de sopes de llet perquè no faci destrossa.
2: Ell se planta enmig de sa plaça i allà espera qui espera, fins que comencen a sentir els brúfols d'animal feroç que feien esglar tothom i tup-tup-tup-tup, vel-lo allà en el porc qui se'n venia corrents en ses serres eriçades qui feia por just de veure'l. Sa gent d'aquell poble, tota regirada que met estresma d'aquí, fugia tota de veres cap a Ficatzer, discà seva, i tancaven ses portes. I quan veien aquell jovençà que no se movia d'enmig de sa plaça, li deien:
1: però germanet, lleveu-vos d'aquí, que si no vos menjarà aquest animal. No veus que no arribar serà un rap i no en veuran res mai més de vos? Retireu-vos, si voleu estar bé.
2: Però ell Feies desentès i estava, com un mut, mirant ben arreu cap allà a on senties bramolls. Et cinc la riba i quan m'afina aquell homenet, enmig de sa plaça, qui no se movia, se'n va cap a ell i pega sota per agafar-lo amb mes barrabam i amb mes putons. Però ell, tot d'una, diu...
6: Valga'n Déu, Falcó!
2: I amb un vol se'n puja dalt una teulada d'allà a prop. Et cinglar comença a passar-se set sopes de llet que allà hi havia preparades i mentre estava menjant, baixes Falconet i se posa damunt ell.
6: Valga'n Déu, lleó!
2: I torna un lleó, i amb quatre arpades i uns quants mossos se'n va desfer de cinglar i me'l va deixar tot destrossat allà enmig. Quan te'l va tenir obert, surt de dins el seu ventre un colom qui tot d'una parteix volant, i ell...
6: Valga'n Déu, Falcó!
2: I ja li ha pitjat darrere. L'agafen ses arpes, el mata i li treu sou que tenia dintre. I torna, home! No podeu creure l'alegria que en aquell poble hi va haver quan van veure que aquell home havia mort a cinglar que els tenia tan regirats. I per força li volien ben pagar aquest favor. Tothom l'en revoltava i li demanaven què havia guanyat. I ell, que estava atordit enmig de tanta gent, deia...
6: Si jo ja en tinc prou, ja tinc allò que volia.
2: Per al públic encara seguien set seves i ell deia...
6: Valga'n Déu, Falcó!
2: Parteix volant d'allà i sa gent va quedar amb un pam de nas i ben esglats. Es Falconet arriba a sa cova de sa bruixa i just que hi és prop, torna formiga, entra a poc i va anar-se'n tot d'una de vora sa seva dona.
7: Vet aquí sou! A veure si li tires en es front i la rebentes d'un cop en aquesta malcriada i bandua.
2: Quan ella vegés sou, va estar tota contenta i digué sa bruixa.
0: Voldreu que vos pentini demà de matí, si fa bon solet?
4: Ja has tornat a conversar amb el teu marit!
0: Prega Déu que així fos, que amb ell pogués ratllar.
2: L'endemà de matí, ella va a sa cambra de sa bruixa i ja és partida a pentinar-la. Així anat sa bruixa, fa un poc sa becaina i mentre estava adormissada, sa fia del rei, paf! Li esclafa sou d'escolom en es front. Ella va fer quatre estiraments i un parell de badalls i va quedar ben morta allà enmig. Tothom, dones i fiets, amb una gran alegria, van sortir de sa cova i se n'anaven cap a casa seva. Però sa filla del rei va dir-lis que trobava que abans de separar-se havien d'anar a fer una vega a sa vorera de la mà. Es Falconet, que ja havia tornat amo, no hi volia anar de cap manera, perquè se n'en recordava de lo que li havia succeït a son pare. Però, tant i tant, el va arribar a pregar a sa seva dona, que encara que li sapigués molt de greu, hi va arribar a consentir. I si n'hi van anar? Quan van a ser a sa vorera de la mà, van armar un pampall i venga músiques i sarau per llarg. Els temps que ballaven i cantaven ses dones i els infants, ell se va acostar a sa vorera. I quan més descuidat estava, surt una sirena i l'agafa dins els seus braços i se'l va endur cap endintre. A cada instant treia el cap damunt saigo. Se va acostar allà on era sa filla del rei i li digué:
8: tu cantes, balles i sones i jo tenc el teu marit.
2: Ella sentia això i no en feia cabal. No ho creia de cap manera, però per fi li va dir:
0: què vols? I me'l mostraràs tall de coll?
9: Sa joia més polida que dos damunt.
0: Jas,
2: digué ella, i li va tirar un anell d'or que duien es dit. Sa sirena va alçar el seu marit i li va mostrar tall de coll.
0: Sí que és bé. I ara, com ho he de fer?
2: I se'n va pensar una. Com si res hagués estat, torna a moure's ball i sarau a voler. I venga a tocar i cantar amb més gust que abans. Sa sirena, de tant en tant, tornava a treure's cap i anava allà, su davant ella i l'idea.
8: Tu cantes, balles i sones i jo tenc el teu marit.
2: Sa filla del rei s'aturà de ballar i diu a sa sirena:
0: què vols? I me'l mostraràs tall de cintura?
9: Sa joia més polida que tens.
0: Jas!
2: I li va tirar un altre anellet tot de perles i diamants. Sa sirena agafà sa anellet i li mostrà el seu amo tall de cintura. Elles se tornen a posar a ballar amb més renou que abans. I sa sirena al punt torna al ses cap i digué:
8: tu tenc el teu marit.
0: Què vols? I me'l mostraràs tot damunt la mà?
9: La joia més polida que tens.
0: Jas.
2: I li tira un anell tot de coral fi. La sirena, quan el té, alça el seu marit tot damunt la mà. I quan ell hi va ser...
3: Valga en Déu, Falcó!
2: I li va descompareixer cap a la vorera. I allà...
3: Valga en Déu, homo.
2: Homo i dona es van fer una abraçada i junts amb Masfiet se'n van anar cap a cal rei. I allà van viure anys i més anys. I encara són vius si no són morts.

0: I res, també vull ser que parlar de mi llibre.
1: Sí, sí, no has de ser tot fil de ferro, perquè si no trobaràs rovelles, no. Tuomala, no em veus brillar de nou. De bon surt aquest títol?
0: Aquest títol és el disco que jo també present, que està en format vinil, que el cap de rebre, i l'estic ja començant a repartir per puestos, i que en tindrem per banda també en els concerts, si voleu, i camisat, i clar, va, tenim un show muntat fantàstic. No em veus brillar de nou... És una frase d'una cançó, de l'última cançó que es diu Tornant, que és estribillo o alguna cosa així, si algú té alguna cosa semblant d'un estribillo, diu no em vols brillar de nou, no vols com estic tornant. I és un poc, és rotllo que, bueno, que no és el meu primer disco, n'hem editat un quants, autoeditat un quants. De fet, en tu en tenim un parell amb en Dalsera, i Power Trip, i Triquinis, i no sé què. No és el meu primer disco, però és la meva tornada a fer temes propis, que fa com a 10 anys que faig temes d'altra gent, i ara pues, m'agrada, tinc ganes de fer-me...
1: És el teu primer vinil, però...
0: Bueno, els dels Triquinis va ser els primers. Triquinis tenim un 10 polzades, sí, però aquest és un 12 polzades, un dels serios, un dels bons. I sí que és el primer disc en solitari amb el meu nom, encara que no li vull posar Pedro Sánchez, perquè si no a Google no te troba ningú.
1: Clar.
0: Perquè surts a la pàgina 13.
1: Me passa jo igual amb José López, pues Joe Mina és més...
0: No comparis José López amb el nom d'aquell, perquè macho,
1: ja me diuen que són toreros si són José López,
0: però... Ah, sí? Hòstia. Bueno, López es vaig llegir que és el primer, és el cognom en castellà més comú del món, López.
1: Pues mira.
0: I però Pedro Sánchez és la combinació de nom i cognom més comú a Mèxic o alguna cosa així. El que sigui, però bueno, que ja sabeu per què m'ha dit Tuomala, que és el meu segon apellido.
1: Exacte.
0: I que estic molt content perquè ara la gent el començarà a pronunciar com toca, perquè tota la vida l'han pronunciat Tuomala, Tamaola, no sé què. I ara pues, ja el tenen escrit i el podran pronunciar bé. I això, no em vols brillar de nou és un poc aquest rotllo. Vull dir que no és que comenci, sinó que bueno, pues, tinc ganes de tornar a brillar.
1: Molt bé. I tant que brillaràs. I tant que brillaràs.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Benvinguts, amics, amigues. En aquest nou programa xerrarem d'himnes. Un himne pot tenir lletra o pot ser instrumental, però sempre és una composició que es fa per lloar alguna persona, una divinitat, un heroi, un poble o un país, una associació, un club de futbol... I a Menorca en tenim un bon munt. Tu ara mateix en penses cap? Idò, dedicarem tot aquest programa a xerrar d'himnes i, com sempre, de curiositats, de xafardejos, de ses cançons i música. Molta música menorquina sempre.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre la boira que es fon i el lavessa de la son. Fa un badall, una somera, canta el gall, s'estira.

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivim la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric.

0: us.
1: Tot seguit, una cançó de Delenn, del seu primer disc, La roba estesa, de 2008.

Has escoltat un tema del disc Ens hivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Sì, vale. Tanto mar, tanto mar.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

me su

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

0: llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

va dir: «Mas igual si amb els teus peus m'embrutes sa tovola, perquè veig a sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-me una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeixen un company allò que t'identifica. Peuades de Montserena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nom de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir els colors a l'edat, que, en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, que és en si aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfets de resultats i vist 30 anys després em segueix semblant un llibre que no em desagrada, diguéssim, no? que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
0: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
1: A veure, en general, perquè sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític en regiofòtica que amb els colors de l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament els retocaria, altres que tal vegada llevaria o afegiria, però, en general, no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que crec que amb els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar. Però, atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
0: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
1: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat. Així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions. Una poesia està centrada sobretot en el record, però, com sempre passa en l'obra de les poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de la forma, ja sigui més determinada més de síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és de casíl·lab el vaig començar a veure d'Ausiàs Marc, perquè és de casíl·lab clàssic català, no? En 4 anys s'assura, sí, 4.6, en s'assura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures és de casíl·lab és el vers per excel·lència de la poesia catalana, com l'Alexandrí de la Francesa. I ara m'han anat per les branques, no? Perquè parlaven de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta, bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que l'influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser. I el títol Els colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La història secreta és una d'aquelles novel·les que t'absorbeixen completament des de la primera pàgina. Escrita per Donna Tartt, és ja un clàssic contemporani de Dark Academia, que combina thriller psicològic, tragèdia clàssica i novel·la universitària amb una ambientació literària molt poc habitual. La novel·la comença amb una confessió. Sabem des del principi que un grup d'estudiants ha comès un assassinat. El que importa, però, no és tant el com, sinó el per què. Ambientada en una elitista universitat de Nova Anglaterra, la novel·la segueix un grup de joves obsessionats amb la cultura grega antiga, la bellesa, la diferència i la idea de viure en el marge de les normes comunes. Aquesta recerca de ser diferents i excepcionals acabarà tenint unes conseqüències devastadores. El gran mèrit de Donna Tartt és la construcció de l'atmosfera. Tot és dens, hipnòtic, lentament asfixiant. És una novel·la sobre la culpa, la fascinació pel mal, el classisme, la idealització de la intel·lectualitat i la fragilitat moral. No és una lectura ràpida, però vos puc assegurar que sí que és profundament addictiva, d'aquelles que te deixen pensant dies després de veure l'acabada. La teniu disponible en català? A les males herbes, i és una aposta segura per a tots que cerquin una novel·la exigent, fosca i elegant, amb personatges memorables i amb una veu narrativa molt poderosa. Una lectura imprescindible si us interessen les lectures on la intel·ligència i la perversió van de la mà.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola a tothom, benvingudes a un nou programa, un nou podcast de Ràdio Far. Jo som en Pedro, ja me coneixeu d'altres mogudes de Ràdio Far com maquetes o porquetjades, i aquí com a friki musical de guàrdia d'aquesta ràdio online, pues aquí estic amb un nou programa musical, un invent que mos ha entrat de sa manga, un invent que m'han proposat els companys de Ràdio Far i que me va encantar. Per tant vaig decidir que això volia fer, aquest programa, on pues, us explico una mica abans de començar el que volem fer. Volem explicar cançons, volem contar cançons, a més de cantar cançons, volem contar cançons. A vegades pues, trarejam cançons, a vegades escoltam cançons por ahí, a Spotify, a la ràdio, allà on sigui, un concert, a una verbena, on sigui, i la cantorrejam, i no entenem ben bé de que va. Normalment pues, per idioma, o perquè no prestes prou atenció, o perquè el que sigui, perquè és música de fons i estàs per altres coses, estàs intentant lligar, o estàs estenent la roba que teva, o estàs fent el que sigui i no entens bé de què va la punyetera cançó. Però bueno, aquí estem a Ràdio Far per salvar-vos d'aquest desconeixement i per contar-vos algunes cançons curioses que potser coneixeu de tota sa vida i que no teniu ben gaire clar de que anava sa cosa. I bueno, és una cosa que passa pues, tant entre públic normal, entre públic casual, entre públic mitjà, o fins i tot aficionats a la música que jo conec, o músics que jo conec, pues, no presten gaire atenció a les lletres, no els interessen gaire perquè estan en anglès i perquè no els entenc i total, i a vegades pues, jo crec que es perden la meitat del producte, la meitat de l'obra d'art, quan jo què sé, dius que en Bob Dylan no t'amola, o per exemple, perquè canta malament i tal, sí que canta malament, però tu has escoltat el que està dient? Si no ho has escoltat, és normal que no t'agradi, perquè gran part del valor d'artistes com ell, com Leonard Cohen, o com altres, pues, el que es diuen cantautors, estan ses lletres. Vale? No serà un programa d'escoltar cantautors, encara que algun sí que caurà, sinó pues, altre tipus de cançons que potser, per això, que han sentit tota sa vida, que potser no relacionam amb unes lletres molt, molt profundes o potser molt més fosques de lo que uns pensarien. Però res, per aquí estic jo per fer un pot de mansplaining, que es diu ara, i desgranar una mica més aquestes belles melodies que a vegades te diuen terribles històries, no? És com he volgut batiar aquest podcast amb una frase d'un dels meus lletristes i dels meus cantants preferits, en Tom Waits, que diu "I like beautiful melodies telling me terrible things". M'agrada les belles melodies que me diuen coses terribles. I sense més dilació, anem a començar a escoltar un pot de música. Vull xerrar com a primer tema, un dels primers que se m'ha ocorre quan m'han proposat aquesta aventura podcast nova, és un tema d'en Bruce Springsteen. Vull dir, qui no coneix en Bruce Springsteen, qui no ha cantorrejat cançons d'en Bruce aquí, del Boss, un tema com Born in the USA, potser segurament és més conegut seu, i és un tema que està pues, bastant mal interpretat com un himne, com una cosa patriòtica, i fins i tot pel seu propi president, en Reagan la va emprar com a... si sentien un Bush, o tots dos la van emprar com a música temàtica per seus mítings en campanya. I bueno, anem a començar a l'escoltar. Si voleu, fem aquesta estructura. Us començo a posar la cançó, perquè us recordeu com anava el tema, i us vaig recitant la lletra en català, perquè així l'entenguem tots. Us dono una mica sa brassa sobre sa cançó i res, i després l'escoltam sencera una altra vegada per ja més coneixement que acabam de tenir. Abans que surt aquest experiment. Anem a escoltar Born in the USA.

Vas néixer a un poble de mala mort. La primera cosa que vaig rebre va ser quan vas caure en terra. Acabes com un ca en esquiant, colpejat massa, fins que passes la meitat de la teva vida protegint-te. Vas néixer als Estats Units. Vas néixer als Estats Units. Me vaig ficar en un embolic de la ciutat, així que me van posar un escopet en sa mà. Me van enviar a una terra estrangera per anar a matar a Somo Groc. Vaig néixer als Estats Units. Quan vaig tornar a casa, a la refineria, el cap em va dir: fill meu, si depengués de jo. Vaig anar a l'administració de veterans i van dir: fill meu, encara no ho entens? Tenia un germà a què sant, lluitant contra el Vietcong. Ells encara estan allà. Ell ha mort. Tenia una dona a la que estimava, Saigon. Ara només tinc una foto d'ell en els seus braços. Sota les ombres de la penitenciaria, al costat del foc, del gas de la refineria, duc 10 anys cremant a carretera, sense un lloc on fugir, sense un lloc on anar. Vaig néixer als Estats Units. Vaig néixer als Estats Units. Som un tio acabat als Estats Units. Som un roquer descarat als Estats Units. Bé, que teniu la lletra d'aquesta cançó, que ara trec i després l'escoltam sencera perquè és un temàs. Doncs ja veus, aquesta cançó que estava en el disc del mateix nom de 1984, Bruce Springsteen, un disc pues, que va vendre carretades de discos que tothom va comprar i que té un munt de singles de molt èxit, on el disc amb el que ho va rompre a tope Bruce Springsteen ja era un tio que en 70 havia tingut molt èxit, però se'l va dur a un altre nivell. I és un disc on té aquesta cançó que realment pues, és una crítica molt potent a com els Estats Units tracten els seus veterans de guerra, no? Si heu vist alguna pel·li tipus Nascut el 4 de juliol o alguna pel·li d'aquest tipus, pues, coneixeu un poc aquesta situació dels veterans del Vietnam que tornen i que pues, són gent sense casa, sense futur, sense res a fotre. I és el que diu, no? Un xaval d'un poble de mala mort que no té res, no té un món on anar, no té futur, és un poble pues, on acabes currant a la fàbrica de turno, no pots sortir, no tens un somni que complir, i el que fa, pues, res, després de fer aquest somni, l'envien a Vietnam a matar a Somo Groc, en el Charlies, The Yellow Man, diu. I res, després la lletra fot un flash forward, diguéssim, cap en van, quan ja torna a casa, no conta el que li va passar a Vietnam, sinó simplement pues, entenem que és una experiència traumàtica, i quan torna a casa pues, fa feina una refineria, pues, traient petroli i aquest tipus de coses, pues, ja us podeu menjar un curro que no deu ser gaire agradable de fer, però bueno... Quan li diu això dels capatàs, el cap li va dir si depengués de jo entenc que es l'està fotent del carrer, per mi no hi ha feina i tu ets un despojo humano que és un veterà de Vietnam i per tant t'he de fotre el carrer tu antes que l'altra gent que es va quedar a casa, no? I va en aquesta administració de veterans, en aquesta organització pues, per protegir els seus drets i és en plan, fiat meu, no tenim molta cosa que ha fet després la següent molta cosa em sé que ha ajudat, vull dir. La següent estrofa diu que tenia un germà que es lluitava contra el Vietcong, no sé, doncs, potser no és el seu germà, sinó és un germà que va fer allà, un amic que va fer l'exèrcit. Pues conta això, no? Aquesta frase és xula. Ells encara estan allà i ell ha mort. They're still there and he's all gone. En plan, bueno, pues un altre que s'ha mort i el conflicte segueix igual i no em resol res i per això s'ha mort el meu germà, no s'ha mort per res, no? Pues, i contant d'aquesta història pues, d'aquesta dona que ell s'estimava i ara només queda una foto. Coses pues, molt poètiques i molt bones les lletres d'en Bruce Springsteen en aquestes cançons i molt canyeres en com tracten en aquesta pobra gent, quan la vida d'un soldat és aquesta vida tan trista. L'última estrofa, pues,
Sota les ombres de la penitenciaria, vull dir que supos que l'han fotut a la presó per intentar robar menjar. Duc 10 anys cremant carretera, vull dir, potser pues, que va d'una banda a l'altra sense rum, una persona sense sostre, que no té on fugir, no té on anar. Pues, ja veus, un tio que dona sa vida, sa joventut, pel seu país, lluitant per algo que ell se pensa que és... Que és important i que val la pena lluitar, pues, així queda aquest Born in the USA, i el títol posa això, no? I was born in the USA. Jo vaig néixer aquí, jo som ciutadà d'aquest país i m'hauríeu de cuidar perquè jo he donat la vida per aquesta causa vostra. Per tant, ara que ja coneixem un poc més la lletra d'aquesta cançó, anem a escoltar una altra... No l'hem escoltat ara, antes hem posat 20 segonats, i anem a escoltar aquest Born in the USA sapiguent de lo que xerra i a veure què us sembla.

Aquesta cançó està feta per sonar a grans estadis, eh? Grans estadis de futbol americano. Se'l toques a Bongarido, toques a Savoy, i no hi cap aquesta cançó. És tan feta, tan produïda, tan a lo grande, amb aquesta bateria, amb aquesta clats, que és tot molt èpic i molt, molt a lo grande. Bueno, un temàs, aquest Born in the USA, encara que el tinguem escoltat fins a sacietat, però ara sabem de què va, vale? Espero que us ha ajudat a entendre millor aquesta cançó. Anem a escoltar un altre tema que us vull posar en aquest primer programa de belles melodies, terribles històries, un tema en alemany, perquè no us penseu que tot ho faré en anglès, que sí que ho faré tot en anglès, quasi tot, perquè jo sé música que més escolt, però bueno, si teniu propostes o teniu alguna cançó que us agradés que desgranéssim per aquí, doncs només us posar en contacte amb nosaltres per xerxes i mogudes d'aquestes, ja sabeu per on som, a Radio Far, i les granam aquí sense problema. Si hi ha qualque cançó que sàpis que té una bella melodia però conta una història terrible, encara que no sigui en anglès, millor si no és en anglès, perquè jo no controlo gaire música francesa i coses d'aquestes, doncs res, m'ho proposes i li fotem una volta per aquí. Una cançó en alemany, una cançó d'un grup, crec que és l'únic grup alemany que cantant en alemany pues, omple estadis, també són Rammstein, aquest grup de música de heavy metal un poc electrònic industrial que van sorgir finals dels anys 90 i que avui dia estan més populars que mai, i que tenen alguns hits com la seva cançó més famosa, aquesta Du Hast, en sa que, pues, bueno, de so. Anem a fer un tast de com sonava aquesta cançó i us explico una mica sa lletra, si puc. A veure.

Tu m'has. M'as. O sigui, tu m'has això. Tu m'has. Tu m'has preguntat. Tu m'has preguntat i jo no he dit res. Vols viure amb ella fins que sa mort et separi i ser-li fidel tots els dies? No. Vols viure amb ella fins que sa mort et separi i ser-li fidel tots els dies? No. Tu m'has. Vols viure amb ella fins que sa mort et separi? Ser-li fidel, ser-li fidel tots els dies? No. Vols fer-ho fins a mort, estimar-la fins a tots els mals dies? No. Vols ser-li fidel fins que sa mort et separi? Ser-li fidel tots els dies? No. No sé, potser poc vos ho pensàveu que aquesta cançó pues, era, xerava sobre la institució del matrimoni. Aquest és el cas un poc, no? aquesta lletra tan minimalista que mentre l'estava recitant me semblava que estava llegint un haiku o alguna cosa d'aquestes que llegeix en Xeca viu de Cafric. Però tu m'has. Però bueno, és aquesta lletra pues, ben mínima, on a sa tornada pues, sí que entona una mica el cantant, en Till Lindemann, i bueno, pues, diu això, no? Vols consumir una proposta de matrimoni, i en vez de dir sí, pues, diu que no. Una mini crítica pues, a sa institució del matrimoni, supos que ells són més de l'amor lliure, aquests alemans locos, per tant, res, no té molta xitxa més sa cançó, però aquí queda aquesta lletra tan potser, bueno, que has escoltat mil vegades, no? I que has cantat no sé què, mola que fer-la, cantar-la en directe aquesta cançó, però que sàpies que quan l'estàs cantant pues, estàs dient, encara que estàs aquest alemany pues, ningú el canta perquè ningú se sap la lletra d'aquest trosset, així que res, ara que ja coneixem aquesta lletra un poc més de profunditat, aquest Du Hast estava en el segon disco de Rammstein, un disco que es diu Sehnsucht del 97, un discàs, la veritat és que està molt bé. Ara Rammstein últimament pues, no m'interessen tant de jo, però els dos primers discos seus són una barbaritat, una cosa molt salvatge i llavors tenien un directe molt potent. Ara avui dia pues, se sembla un poc el Circo Williams amb tant de foc i tanta tonteria, però llavors és un grup que eren molt, molt misteriosos i molt interessant, i el vídeo també està molt bé, és una espècie d'homenatge a Reservoir Dogs, la pel·li d'en Tarantino, per tant un vídeo que també vos convido a que vegueu. Res, anem a escoltar aquest Du Hast i res, si voleu ho deixem fins a propera. Espero que us hagi molat aquesta idea nova loca que han tingut a Radio Far, aquest podcast explicant cançons. Té un munt de cançons molt conegudes i algunes no tan conegudes, però amb lletres misterioses que vull compartir amb vosaltres, i de vegades si teniu algunes propostes pues, només us heu de posar això, cercam-nos a xarxes, estem a Facebook, estem a Instagram, estem per tot, o tenim mails a sa web a radiofar.com o punt es, ara no me'n record. No mai me'n record, ai, nyetes. Radiofarmenorca.com és la nostra web, aquí pues, teniu mails de tots, teniu els programes, teniu la ràdio online, us podeu escoltar 24 hores en el dia si teniu prou fetge. Així que, res, Du Hast, aquest temasso de Rammstein, i pues, veiem, us veiem molt prest aquí. Belles melodies, terribles històries.

la mà viva. Aitor Comelles, orgànic, tots i piots. Per un sistema de depòsit, d'evolució i retorn. Nasi.

0: ego y la ambición. Queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición. Queremos el retorno y la devolución, yeah.
1: La música et feina per transmetre's missatge. Per la mà viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música et feina per transmetre's missatge. Per la mà viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no acabis en el bando equivocat.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Dejava el Quinto al castell passant per Villacarlos amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat D'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.

Es Far Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Es menorquí és un dialecte d'escatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo, que sempre pot

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com, quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que ho fes agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses, que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: a tocar... Digues,
0: perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, em vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir Els colors a l'edat, que, en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, que se'n sí, aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfet de resultats i vist 30 anys després, em segueix semblant un llibre que bé, que no em desagrada, diguéssim, no? que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
0: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
1: A veure, en general, perquè... sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar ara, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític en radiofòtica que amb Els colors a l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament et retocaria, altres que tal vegada llevaria o afegiria, però, en general, no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que crec que amb els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar. Però, atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
0: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
1: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat. Així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions, una poesia centrada, està centrada sobretot en el record, però, com sempre passa en l'obra dels poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de la forma, ja sigui més determinada base de síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure, o de manera rigorosa. Jo és que si el vaig començar a veure d'Ausiàs Marc, perquè és que si el clàssic català, no?
0: En
1: cessura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures és de que si la peça és vers per excel·lència de la poesia catalana, com l'Alexandria de la francesa. I ara m'han anat per les branques, no? Perquè parlaven de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta, bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que l'influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser. I el títol Els colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La història secreta és una d'aquelles novel·les que t'absorbeixen completament des de la primera pàgina. Escrita per Donna Tartt, és ja un clàssic contemporani de Dark Academia, que combina thriller psicològic, tragèdia clàssica i novel·la universitària amb una ambientació literària molt poc habitual. La novel·la comença amb una confessió. Sabem des del principi que un grup d'estudiants ha comès un assassinat. El que importa, però, no és tant el com, sinó el per què. Ambientada en una elitista universitat de Nova Anglaterra, la novel·la segueix un grup de joves obsessionats amb la cultura grega antiga, la bellesa, la diferència i la idea de viure en els marges de les normes comunes. Aquesta recerca de ser diferents i excepcionals acabarà tenint unes conseqüències devastadores. El gran mèrit de Donna Tartt és la construcció de l'atmosfera. Tot és dens, hipnòtic, lentament asfixiant. És una novel·la sobre la culpa, la fascinació pel mal, el classisme, la idealització de la intel·lectualitat i la fragilitat moral. No és una lectura ràpida, però us puc assegurar que sí que és profundament addictiva, d'aquelles que te deixen pensant dies després d'haver l'acabada. La teniu disponible en català a Les males herbes i és una aposta segura per a tots que cerquin una novel·la exigent, fosca i elegant, amb personatges memorables i amb una veu narrativa molt poderosa. Una lectura imprescindible si us interessen les lectures on la intel·ligència i la perversió van de la mà.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: i res, també vull deixar que creuar de mi llibre.
1: Sí, sí, no has de ser tot fil de ferro, perquè si no trobaràs roba i això. Tuomala, no em veus brillar de nou. De bon surt aquest títol?
0: Aquest títol és el disc que jo també present, que està en format vinil, que al cap de rebre, i l'estic ja començant a repartir propostes, i que en tindran per banda també en els concerts, si voleu, i camisat, i clar, va, teniu un show muntat, fantàstic. No em veus brillar de nou... És una frase d'una cançó, de l'última cançó que es diu Tornant, que és estribillo o alguna cosa així, si algú té alguna cosa semblant d'un estribillo, es diu no em vols brillar de nou, no vols com estic tornant. I és un poc, és rotllo que, bueno, que no és el meu primer disc, n'hem editat un quants, autoeditat un quants. De fet, en tu en tenim un parell en Dalsera, i Power Trip, i Triquinis, i no sé què. No és el meu primer disc, però la meva tornada a fer temes propis, que fa com a 10 anys que faig temes d'altra gent, i ara pues, m'agrada, tinc ganes de fer...
1: És el teu primer vinil, però...
0: Bueno, els d'Estriquinis va ser els primers. Estriquinis tenim un 10 polzades, sí, però aquest és un 12 polzades, un dels sèrios, un dels bons, i sí que és el primer disc consolidari amb el meu nom, encara que no li vull posar Pedro Sánchez, perquè si no a Google no te troba ningú.
1: Clar.
0: Perquè surts a la pàgina 13.
1: Me passa jo igual amb José López, pues Joe Mina és més...
0: No comparis. No comparis José López amb el nom d'aquell, perquè macho...
1: Ja me diuen que són toreros, si són José López.
0: Ah, sí? Hòstia. Bueno, López, es vaig llegir que és el cognom en castellà més comú del món. López.
1: Pues mira.
0: I, però Pedro Sánchez és la combinació de nom i cognom més comú a Mèxic o alguna cosa així. El que sigui, però bueno, que ja sabeu per què m'ha dit tu, home, que és el meu segon apellido.
1: Exacte.
0: I que estic molt content perquè ara la gent el començarà a pronunciar com toca, perquè tota la vida l'han pronunciat Tumoala, Tamaola, no sé què, i ara pues, ja el tenen escrit i el podran pronunciar bé. I això, no em vols brillar de nou, és un poc aquest rotllo. Vull dir que no és que comenci, sinó que bueno, pues, tinc ganes de tornar a brillar.
1: Molt bé. I tant que brillaràs. I tant que brillaràs.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Benvinguts, amics, amigues. En aquest nou programa xerrarem d'himnes. Un himne pot tenir lletra o pot ser instrumental, però sempre és una composició que es fa per lloar alguna persona, una divinitat, un heroi, un poble o un país, una associació, un club de futbol... I a Menorca en tenim un bon munt. Tu ara mateix en penses cap? Idò, dedicarem tot aquest programa a xerrar d'himnes i, com sempre, de curiositats, de xafardejos, de ses cançons i música. Molta música menorquina, sempre.
1: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre em cau sabata.

els pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

Benvingudes i benvinguts. Per aquest dia feim un intermedi del nostre viatge per la literatura francesa. Una pausa que farà mal. Per aquest programa recuperarem l'afició pels còmics, per ratllar d'una d'aquestes obres que dona prestigi a la seva disciplina. La primera novel·la gràfica en rebre el Pulitzer el 1992. Una obra narrativament innovadora i imprescindible que hauria de formar part de qualsevol biblioteca. Una obra universal, impactant i transcendent. Avui, a Biblioteca Freak, Maus, d'Art Spielmann.

0: I començam amb aquesta Bukharian de la Black Oaks Orchestra, un grup molt particular que mescla punk rock, free jazz i música tradicional jueva, que us dona una pista de la història que anirem a tractar.
1: Can you recognize a Jew? Can you recognize our smell? Our rodent skin?
0: Maus és un basat en fets reals. És la biografia de Vladek Spilman, un jueu supervivent del camp d'extermini nazi d'Auschwitz. Contada a través de les vinyetes del seu fill dibuixant de còmics, Art Spilman. Una obra amb dues línies temporals entrellaçades, mitjançant flashbacks constants i continus canvis d'escena i trama, que es fa amb gran fluidesa. El passat, terrible, monstruós, dolorós, tràgic, incòmode. I el present, que narra el procés de creació. Les entrevistes amb son pare i les dificultats a l'hora de dibuixar l'horror. Respecte a això, l'autor diu: hi ha masses coses que mai entendré o visualitzaré. La realitat és massa complexa per als còmics. I a cometre o distorsionar massa.
1: I see all these thorns, but no roses. For my memory of you has been poisoned.
2: Six furnaces, each holding three bodies, were used in cremating the dead and often the living. Don't turn away, look. Burned alive. Horror unbelievable.
0: Però Maus no només és una història atroç sobre la brutalitat de l'ésser humà que te fa posar els pèls de punta, sinó també és història d'un fill tractant d'arribar a son pare, que sempre el va veure llunyà i inaccessible, amb un sentiment visible de no sentir-se a l'alçada, sentiment que estic segur que hem experimentat molts de nosaltres. Les relacions paterfilials mai són senzilles. En definitiva, la història d'un fill que intenta entendre

i hem de seguir per arribar al final de la història. I ho feim fent-vos ballar fins a la vostra bellesa amb un violí ardent, amb aquesta sensacional Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen. I com ho fa el nostre autor d'avui per representar la cruesa i l'horror de l'Holocaust, antropomorfitzant els personatges, com ho fa Disney, mitjançant la fabulació, com George Orwell a Rebel·lió a la Granja, emprant l'alegoria del moix i la rata, inspirat amb els dibuixos animats, amb els cartoons, com Tom i Jerry. Una fabulació que converteix a tots els personatges pràcticament en un de sol, enfatitzant la desindividualització pròpia de l'Holocaust i de qualsevol dictadura de merda, amb la reducció de l'individu a una identitat nacional, ètnica o racial, on els alemanys són moixos, els jueus rates, els francesos granotes, els nord-americans cans i els polonesos porcs.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar cap projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

arriba un aire fresc d'una terra estimada que em convida a sentir una dolça matinada, em refresca l'esperit, em dona una abraçada quan el sol encara s'alça i no escalfa.

0: Bé, què em penses, Pere, d'aquest llibre 30 anys després d'haver-lo publicat?
1: Que em tens? A veure, és un llibre que en general em va deixar satisfet, cosa que no sempre passa. La gestació va ser un poc curiosa. De fet, la proposta de l'IME era reeditar Cristalls, que s'havia fet ja amb un xibau antic, però bastant deficient, l'edició aquella. Però, clar, era un volum curt i em van demanar d'afegir més poemes. I llavors van sortir Els colors a l'edat, que, en certa manera, em va forçar a publicar aquella edició de, o aquella reedició de Cristalls. Però dels colors de l'edat, que és en si aquest recull, bé, de Cristalls també, evidentment, però em vaig quedar bastant satisfets de resultats i vist 30 anys després em segueix semblant un llibre que bé, que no em desagrada, diguéssim, no? Que manté un poc aquella satisfacció inicial en la publicació.
0: Molt bé. Normalment, o és habitual, escoltar autors que quan agafen perspectiva respecte d'allò que han publicat tenen una mirada, una visió un poc crítica i no, fins a un cert punt resulta com a sorprenent que en perspectiva diguis que te satisfà el resultat.
1: A veure, en general, perquè sempre hi hauria, si s'hagués de reeditar ara, sempre hi hauria coses que retocaria, això és evident. Però, per exemple, som molt més crític amb la geofòtica que amb els colors de l'edat. Sí, que si s'hagués de revisar, clar, hi hauria poemes que segurament ens retocaria, altres que tal vegada llevaria o afegiria, però, en general, no estic molt satisfet d'aquest llibre. Sí que crec que amb els temps m'ho tornant més crítics en obres anteriors, perquè sempre hi ha aquella voluntat de superació i de millorar. Però, atès el moment en què es va publicar, les circumstàncies i el resultat, no, ja reitero que no n'estic molt satisfet.
0: Si l'haguessis de recomanar a un hipotètic nou lector, a un oient, per exemple, d'aquest podcast, què li diries?
1: Recomanar llibres meus no se'm dona gaire bé, és veritat. Així com d'altres sí que recomanen convicció, diguéssim. Però en qualsevol cas, jo crec que hi pot trobar una poesia que li desperti certes emocions. Una poesia està centrada sobretot en el record, però, com sempre passa en sobre de les poetes, aquestes anècdotes personals es transformen en experiències, diguem-ne, generals, universals, no? Que qualsevol persona hi pot entrar. Jo crec que és un poema que intenta trobar la bellesa expressiva, no? I que a través de sa forma, ja sigui més determinada mesura que síl·labs, però també no, fins i tot els versos dels colors de l'edat mantenen una certa mètrica encara de versos que no tenen les mateixes síl·labes, no? Però sempre hi ha una... Sempre he intentat escriure amb una mètrica, ja sigui de manera més lliure o de manera rigorosa. Jo és de que síl·lab el vaig començar a veure d'Ausiàs Marc, perquè és de que síl·lab clàssic català, no? En cessura quarta i en verso i acabat en síl·laba aguda. Però, bé, i després, evidentment, en totes les lectures és de que síl·lab és el vers per excel·lència de la poesia catalana com l'Alexandrí de la francesa. I ara me n'he anat per les branques, no? Perquè parlàvem de recomanar el llibre. Bé, jo crec que és això, intentar trobar aquesta bellesa expressiva, moltes vegades a través de sinestèsies, i en aquest sentit sí que l'influència de Ferreter, evidentment, hi ha de ser. I el títol Els colors de l'edat va ser posterior i em costa molt trobar títols, però quan vaig tenir els poemes escrits vaig veure que parlava molt de colors, d'aquestes sinestèsies, d'aquestes metàfores jugant amb els colors.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La història secreta és una d'aquelles novel·les que t'absorbeixen completament des de la primera pàgina. Escrita per Donna Tartt, és ja un clàssic contemporani de Dark Academia, que combina thriller psicològic, tragèdia clàssica i novel·la universitària amb una ambientació literària molt poc habitual. La novel·la comença amb una confessió. Sabem des del principi que un grup d'estudiants ha comès un assassinat. El que importa, però, no és tant el com, sinó el per què. Ambientada en una elitista universitat de Nova Anglaterra, la novel·la segueix un grup de joves obsessionats amb la cultura grega antiga, la bellesa, la diferència i la idea de viure en el marge de les normes comunes. Aquesta recerca de ser diferents i excepcionals acabarà tenint unes conseqüències devastadores. El gran mèrit de Donna Tartt és la construcció de l'atmosfera. Tot és dens, hipnòtic, lentament asfixiant. És una novel·la sobre la culpa, la fascinació pel mal, el classisme, la idealització de la intel·lectualitat i la fragilitat moral. No és una lectura ràpida, però us puc assegurar que sí que és profundament addictiva, d'aquelles que te deixen pensant dies després de veure l'acabada. La teniu disponible en català a les males herbes i és una aposta segura per a tots que cerquin una novel·la exigent, fosca i elegant, amb personatges memorables i amb una veu narrativa molt poderosa. Una lectura imprescindible si us interessen les lectures on la intel·ligència i la perversió van de la mà.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com. A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
2: Formigues que corren

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Restul de mame să creau, e zoacă, sunt prea ansios. În ducere de mustrele s-o martă pe tot asa aș vaina. Că sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines. Límit a parretxes, cercles de baralls, fum. Direccions canviades, rototes de cavall i sum. Cobert de porqueria, un porc.
1: Porc! Porc! Porc! Porc!
0: I el meu pis desgrat segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deix malament davant tothom no em facis massa cas.
1: No!
0: Però que m'heu les tontes al col oblides bitter cas. Límit a parretxes, cercles de punyada i punt. Direccions trebades, rotondes de cavall i sud.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.